0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Can Poma, al 95.5.
2: Roures, boixos, pins, fatjos, endins, deixant anar tots els ratolins que hem de ser folls com a dins de tritonets de cor estret que no hem fet res per despertar d'aquest malson que no és etern i sap portar-nos a cavall.

cels quadriculats, rambles cobertes, asfaltades, terres guanyades, al mar profetes per tots els camins que us heu pensat i doncs que vols notem impactes tan petits que és ben normal que quan són grans ens quedem tots de panxa en l'aire. Roures, boixos, pins, fatjos, endins, deixant anar tots els ratolins que hem de ser foix com alevins de tritonets de cor estret que no han fet res per despertar d'aquest malson que no s'entén ni sap portar-nos al fin.

0: Música de proximitat.
1: Jo sé que mai veuré a puntejar una àlba d'un dia més serè, de bona matí a la calma, i me'n anar corrint dins del silenci de ta presència. Jo sé que mai tindré el temps de te conèixer

jo sé que mai veuré. Passat l'hivern a florir, teues branques a la vent, que recorden el respir d'una vida que vols donar per nos oferir.

0: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Oceja, 93.1.

La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mastall. Lo tort ballesteu

era una colla de beure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates, i llavors amb fullana, i en Gil, en Nadal, en Mascheró, en Ginovart, i en Fornit, i la torta Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.

Després d'aquesta endemesa, tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant.

he perdut. No es pot pas dir que és tant exemple i visc com he volgut, com he fet.

L'amor no ha estat res més que uns bons moments que he pogut viure. Cap d'ells no ha fet després que jo deixés de ser ben lliure. Voltant he vist mig món i encara tinc el cor alegre i faig de rodamón

però arreu tota la gent busca lluitant, plena de febre. Jo ho veig mig somrient, com he fet

0: deixeu-me el temps.
1: Radio Arets, a tu 95.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: L'informatiu. A Radio Arrels.
3: Bon dia. La prefectura ha allargat les restriccions per sequera a una setantena de municipis de Catalunya Nord. Amb la pluja d'aquests dies no n'hi ha hagut prou i continuen en fase màxima de restricció tots els municipis de la Costa Vermella, els de la Conca del Tec i del Reart i quatre municipis del Conflent, que són Mosset, Molits, Campoma i Catllà. Canviem de qüestió perquè els resultats de l'enquesta PISA han mostrat una baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès i també de Catalunya Nord. La convidada d'avui a Ràdio Arrels és la professora de català i d'història i geografia al Col·legi Jofre de Ribes Altes, Lea Coder.
4: Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació. Pot ser que si hi hagués més mitjans, hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars. El que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat.
3: I continuen plovent les crítiques contra el líder d'extrema dreta, Jordan Bardella, de qui el mitjà d'investigació Mediapag ha publicat una sèrie d'escrits antisemites de l'any 2013. Uns escrits que, segons Bardella, són falsos. El partit d'extrema dreta ha fet en la darrera dècada i mitja un procés de distanciament del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, precisament en aspectes com l'antisemitisme, i ha passat a defensar la visió sionista de la religió jueva amb un suport incondicional a Israel. La cúpula major de l'EGN ha tancat files amb el seu president amb l'esperança que aquest escàndol no arribi a les eleccions presidencials. Unes eleccions a les quals l'extrema dreta hi arriba com a favorita. Si més no, això és el que diu l'enquesta que ha preparat l'IFOP per LCI, Le Figaro i Sud Ràdio. Marine Le Pen arribaria en primera posició a la primera volta amb més d'un 30% dels vots en totes les hipòtesis que planteja l'enquesta. La dreta republicana passaria a la segona volta, sigui quin sigui el seu candidat, amb un avantatge si el candidat és Edouard Philippe. Segons aquesta enquesta, Mélenchon seria sempre en tercera posició. Tot i això, en cas que el candidat de la dreta fos Gabriel Attal, la diferència amb Mélenchon seria molt petita. Depenent de qui fossin la resta de candidats, Glucksmann i Retailleau podrien arribar al 10% dels vots, però la resta de candidats no. I 9 anys després de l'1 d'octubre, aquesta setmana s'està jutjant a Barcelona els policies que van disparar Roger Espanyol fent-lo perdre un ull. Espanyol intenta demostrar la intencionalitat d'aquests policies per tal que no es puguin adherir a la llei d'amnistia i eludir així les responsabilitats legals d'haver-li provocat aquesta lesió. I si dimarts la pluja afectava de ple Catalunya i li va tocar el rebre al Llenguadoc, a Occitània, amb greus inundacions a la zona de Montpeller. De fet, una part del nord de la ciutat va patir inundacions ahir a la tarda i al vespre i diversos rius de la zona van tenir desbordaments puntuals. Aquest fenomen mediterrani continua actiu i hi haurà episodis de pluja, tot i que en principi més moderats, durant tota la setmana. I aquest diumenge Brasil vota a les eleccions presidencials en les quals Lula da Silva intentarà aconseguir el seu quart mandat no consecutiu. Les enquestes el donen com a favorit, tot i que per poc marge, davant de Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Bolsonaro pare va ser condemnat per un intent de cop d'estat. Aquestes eleccions s'espera que passin a una segona volta precisament entre aquests dos candidats. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part pot ser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alt Vallespí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Coiubre, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màximes 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
7: Radio Arrels, a Salelles, 95.
8: L'hora, 100% en català.
9: A Ràdio Arrels.
10: Ja comença a fer-se clar.

la pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada jura amb l'ombra del malestar. Com el vaivent de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra molla els carrers i els seus teulats, i al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser l'havia mal tancada.

la posaré a la finestra i el meu cor espatanat de la ferida a la mancança que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala

0: Ràdio Arrels.
1: El Portús, 95.
2: Vorejant el Mississippi, on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix de

No canvo persiana baixada. Pluja sobre els rètols de les nits passades. He de pensar en allò, pensar en allò.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El Casal de Perpinyà prepara una nova edició del cicle Xinxirinxina de concerts de proximitat a Perpinyà, i aquests concerts comencen aquest mateix divendres, i per parlar una mica d'aquest cicle tenim amb nosaltres el Pablo Bonat. Pablo, bon dia.
4: Bon dia.
3: Presentava així el cicle Xinxirinxina, una mica com l'expliqueu vosaltres, què és exactament aquest cicle?
4: Mira, la nostra idea era generar un espai, diguem-ne, perquè ens preocupa una mica que sembla que la manera de consumir música actualment sembla que passi només per la cultura aquesta dels grans macrofestivals amb milers de persones, no?, i amb tot el que implica, no? I ens semblava, doncs, important garantir que encara existissin espais de petit format propers, en els quals, doncs, l'artista estigui a mà, diguem-ne, i a més, doncs, generant un espai, doncs, de diàleg entre el nord i el sud, és a dir, poder obrir l'escenari a propostes actuals i emergents del nord i del sud. Llavors, això és el que fem, intentem, doncs, que cada dia comparteixin escenari grups del nord, grups del sud, i tot això ho fem amb la col·laboració, doncs, de la cerveseria de la Boc, del Bernet, i de la botiga de discos Cogullo Music. I la idea és com, enxarxant-nos amb altra gent, no?, intentem, doncs, obrir espais perquè aquesta mena de concerts de proximitat, que en diem nosaltres, doncs, puguin tenir lloc.
3: El primer concert és aquest mateix divendres a 8:15, a les 7:30 del vespre. Ens presentes una mica qui actuarà?
4: Mira, doncs, com deia, doncs, hi haurà un grup del nord que es diuen Johnny Tramuntana, que és un grup amb una proposta, diguem-ne, de rock and roll. Les Salvatges és un grup que venen també ells de Barcelona. I en el seu cas, doncs, també fan una proposta lligada també al rock and roll, d'inspiracions, diguem-ne, californianes. I per tant, doncs, ens sembla que pot ser un concert que d'alguna manera permeti, com deia, doncs, aquest diàleg, perquè els grups, doncs, comparteixen un estil musical, diguem-ne, bastant similar. El Johnny Tramuntana, diguem-ne, podríem dir, perquè t'he dit rock and roll i prou, ell seria més un rock garatge amb alguna vinculació amb la música de surf i coses d'aquestes, però vaja, tot queda en la gran família del rock and roll.
3: En aquest cas queda la família del rock and roll. Hi ha dos concerts més programats, un el 13 de novembre i un l'11 de desembre. No sé si l'estil continua igual o canviareu una mica també d'estil musical als propers concerts.
4: Sí, canviem. Mira, el proper, doncs, el del 13 de novembre, compartiran l'escenari en Guillem Yek, el conegut per tothom a Catalunya Nord, Guillem Cau, que ens presenta, doncs, el seu un nou espectacle, sempre vinculat, doncs, a la música garatge, com ha fet ell sempre, però en aquest cas amb un format més petit, a duet, i compartirà l'escenari, doncs, amb l'Helena Casas Sal, que presenta una proposta més de cançó d'autor, més intimista, i l'Helena Casas probablement és algú que potser n'heu sentit a parlar, perquè ella era part integrant i molt activa, diguem-ne, de projectes com Pomada o Conxita, que era un grup liderat per ella, també, doncs, de música pop de fa uns anys. I el darrer dia és el dia que canviem una mica més de registres. L'11 de desembre acollirem en Chep del Grande, que és un saxofonista de Perpinyà que ha començat a fer girar, a presentar un espectacle de música d'improvisació lligada amb el jazz i que és una mica el seu univers. I acollirem, venint del sud, en Rodrigo Lavinia, que potser algú li sona perquè ha escoltat un grup que s'anomena Extraño Ways, i en Pur Tràmit, que són dos rapers, diguem-ne, dels més reconeguts de l'escena del rap en català actual, que vindran, doncs, en un format de clàssic de dos rapers més un disc jockey a presentar un disc que justament acaben de treure ara, recuperant una mica les sonoritats dels anys 80.
3: Doncs aquest cicle xinxirinxina de música de proximitat que organitza el Casal de Perpinyà amb aquests concerts dobles, diguem, amb propostes del nord i del sud, torna, reprèn, diguem, aquest cicle aquest divendres amb el primer concert, i tot això serà al Casal de Perpinyà, que és l'avinguda del Liceu, i són concerts lliures, d'accés lliure i gratuït.
4: Això no ho he explicat, efectivament, sí, sí. Concert gratuït i això, sí, sí. M'he descuidat una cosa,
3: digues.
4: Si em permets. L'any passat, tot les dates que havíem fet en el primer cicle, tenien com una rèplica l'endemà a Eus, al Conflent, en col·laboració amb el Casal del Conflent. I enguany ens sembla interessant que recuperem aquesta col·laboració, no pas pels 3 dies, però sí que el 14 de novembre l'Helena Casas pujarà a tocar al Conflent. Encara no està tancada, diguem-ne, del tot, per tant ja ho anunciarem en el seu moment, però em sembla interessant també dir-ho en el sentit de que aquesta idea que tenim, no, d'estendre aquests projectes, aquests concerts, perdó, de petit format, ens fa molta il·lusió poder-la estendre a altres comarques.
3: Clar, i el fet que a vegades comentem que costa que hi hagi oferta cultural fins i tot a Perpinyà, i evidentment és una problemàtica que a zones com el Conflent és encara més marcada, o sigui que també ajuda en aquest sentit, no?
4: Clar, i al final acaba sent una cosa tots contents, perquè els músics venen, si els ofereixes dues dates, doncs tenen millor, és millors condicions per pujar, i per tant, doncs és un... això, tots contents, a tot arreu tothom content, així que... aquesta és la idea.
3: Doncs amb aquesta idea d'aquest divendres 2 d'octubre hi ha aquest concert al Casal de Perpinyà, el primer concert d'un nou cicle de Xinxirinxina. Ho hem comentat amb el Pablo Bonat, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Fins divendres.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. I quan...

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. No perdem el nord. L'Oriana Penyé.
1: Són les 7, escolteu a Ràdio Arrels, No perdem el nord, el vostre programa de cada matí. Ara l'informatiu seguit de la meteo.
2: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La prefectura ha allargat les restriccions per sequera a una setantena de municipis de Catalunya Nord. Amb la pluja d'aquests dies no n'hi ha hagut prou i continuen en fase màxima de restricció tots els municipis de la Costa Vermella, els de la Conca del Tec i del Reart i quatre municipis del Conflent, que són Mosset, Molits, Can Poma i Catllà. Canviem de qüestió perquè els resultats de l'enquesta PISA han mostrat una baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès i també de Catalunya Nord. La convidada d'avui a Ràdio Arrels és la professora de català i d'història i geografia al Col·legi Jofre de Ribes Altes, Lea Coder.
4: Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació, pot ser que si hi hagués més mitjans hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars, el que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat.
3: I continuen plovent les crítiques contra el líder d'extrema dreta, Jordan Bardella, de qui el mitjà d'investigació Mediapag ha publicat una sèrie d'escrits antisemites de l'any 2013. Uns escrits que, segons Bardella, són falsos. El partit d'extrema dreta ha fet en la darrera dècada i mitja un procés de distanciament del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, precisament en aspectes com l'antisemitisme, i ha passat a defensar la visió sionista de la religió jueva amb un suport incondicional a Israel. La cúpula major de l'EGN ha tancat files amb el seu president amb l'esperança que aquest escàndol no arribi a les eleccions presidencials. Unes eleccions a les quals l'extrema dreta hi arriba com a favorita. Si més no, això és el que diu l'enquesta que ha preparat l'IFOP per LCI, Le Figaro i Sud Ràdio. Marine Le Pen arribaria en primera posició a la primera volta amb més d'un 30% dels vots en totes les hipòtesis que planteja l'enquesta. La dreta republicana passaria a la segona volta, sigui quin sigui el seu candidat, amb un avantatge si el candidat és Edouard Philippe. Segons aquesta enquesta, Mélenchon seria sempre en tercera posició. Tot i això, en cas que el candidat de la dreta fos Gabriel Attal, la diferència amb Mélenchon seria molt petita. Depenent de qui fossin la resta de candidats, Glucksmann i Retailleau podrien arribar al 10% dels vots, però la resta de candidats no. I 9 anys després de l'1 d'octubre, aquesta setmana s'està jutjant a Barcelona els policies que van disparar Roger Espanyol fent-lo perdre un ull. Espanyol intenta demostrar la intencionalitat d'aquests policies per tal que no es puguin adherir a la llei d'amnistia i eludir així les responsabilitats legals d'haver-li provocat aquesta lesió. I si dimarts la pluja afectava de ple Catalunya i li va tocar el rebre al Llenguadoc, a Occitània, amb greus inundacions a la zona de Montpeller. De fet, una part del nord de la ciutat va patir inundacions ahir a la tarda i al vespre i diversos rius de la zona van tenir desbordaments puntuals. Aquest fenomen mediterrani continua actiu i hi haurà episodis de pluja, tot i que en principi més moderats, durant tota la setmana. I aquest diumenge Brasil vota a les eleccions presidencials en les quals Lula da Silva intentarà aconseguir el seu quart mandat no consecutiu. Les enquestes el donen com a favorit, tot i que per poc marge, davant de Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Bolsonaro pare va ser condemnat per un intent de cop d'estat. Aquestes eleccions s'espera que passin a una segona volta precisament entre aquests dos candidats. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia, ja som a l'octubre. Si desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar, Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part pot ser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Coïbre, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màximes 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
6: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: Comencem aquest programa parlant dels resultats PISA que mostrarien doncs una certa baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès. En parlem amb una professora, la Lea Courer, que és professora d'Història i Geografia i de Català al Col·legi Jofre de Ribesaltes. Continuem amb Punts i Comes. En Michel Bourré ens parlarà del poemari de l'Ingrid Ubiol. Cada mes connectem amb Àsia, a Japó, precisament amb en Josep Solano, que ens parlarà de la dificultat com a estranger de quedar-se justament a Japó. Els boscos sols no ens salvaran del canvi climàtic, és el subjecte de la crònica de l'episodi d'avui de CO2.
7: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Educació a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Fa poc han sortit els resultats PISA i els alumnes francesos tenen 18 punts de menys, amb, al contrari del 2022. En parlem amb una professora d'història, geografia i de català, professora al Col·legi de Ribes Altes i representant del SNES, és l'Alea Coudert. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Han sortit els resultats PISA, on notem una baixa de nivell dels alumnes francesos. Tu, en general, com a professora, com ho veus, això?
5: Bé, doncs, clarament hi ha un constat col·lectiu de baixa de nivell, però crec que s'han de nuanciar aquests resultats. Ja la manera d'avaluar el PISA, els exercicis no porten sobre els aprenentatges reals, sinó sobre exercicis estereotipats que no reflecteixen realment el treball que es fa a les aules. Doncs són exercicis d'aplicació sense desenvolupament i sense pensament crític, i depèn molt del sistema educatiu. Són exercicis que s'apliquen a nivell internacional i doncs hi ha sistemes educatius molt diferents. I a França intentem fer pensar els alumnes, fer reflexió als alumnes, coses que no es fa arreu.
4: I molts pares, ho podem veure sobre les xarxes socials, pares i antics professors o professors de l'educació nacional, posen la falta, sobretot a les pantalles, en les xarxes socials, per a aquesta doncs, baixa de nivell. Tu ets d'acord o no?
5: Pot ser que és una de les raons, evidentment els alumnes passen molt més temps davant d'una pantalla, no llegeixen, no passen temps a fora, evidentment pot ser que hi ha un efecte, però crec que la raó principal, sobretot, és 40 anys de sabotatge de l'escola pública i problemes estructurals com la crisi de reclutament, que va lligada a la pèrdua d'atractivitat, als salaris, condicions de treball, però també efectius importants i sobretot les desigualtats socials. Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació. Pot ser que si hi hagués més mitjans, hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars. El que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat. Si mirem el classificament dels establiments per índex de posicionament social, som entre els més baixos de França, és a dir, que al darrere hi ha Mallorca, i som el departament menys dotat de l'acadèmia, que ja és la menys dotada. Doncs cosa que accentua les desigualtats socials. Si mirem en detall, aquesta rentrada al setembre 2026, hem perdut 15 postes. I per arribar a la mitjana acadèmica, caldrien 50 postos complets de professor al secundari, que correspon a una pèrdua de 585 hores. Doncs, evidentment, que no podem demanar als alumnes tenir resultats excepcionals si falten hores d'ensenyament.
4: Segur. I a més, que, com has dit, som el departament el més pobre de l'estat francès i els alumnes que, malauradament, venen de mitjans desfavoritzats no tenen a casa accés a la cultura i a l'educació.
5: Clar, i doncs si l'escola pública no posa els mitjans per ajudar aquests alumnes, per fer que aquests alumnes puguin tenir totes les possibilitats del món, no pot ser màgic.
4: Exacte. I tu, com a professora, també notes una baixa de reflexió de la part dels alumnes actuals?
5: Potser pas una baixa de reflexió, però crec que podem notar una baixa d'implicació. com assistim a les classes perquè és obligatori, però pot ser una falta d'interès i de, pot ser que els alumnes no entenen realment perquè són aquí, que hi ha una part del que fas aquí ara que determinarà el que podràs fer al futur. Crec que això encara hi ha molts alumnes que no ho tenen present.
4: Però això des de quan ho notes?
5: Sobretot amb el període de Covid, on els alumnes van quedar a casa i doncs treballar era com opcional. Si no ho feies, ningú no et podia dir res i doncs aquí s'ha perdut una mica l'interès de l'escola per certs alumnes.
4: I per acabar, tu com veus el futur?
5: Doncs no ho sé. Si, pot ser que si canvien les polítiques de cara al públic en general, la cosa millorarà, però és veritat que quan mirem hi ha classes sobrecarregades on tenim una quantitat sempre més important d'alumnes amb necessitats particulars i és impossible dedicar una atenció individualitzada a cada alumne quan tens una classe amb més de 30 alumnes i que la classe dura 50 minuts. Cosa que ens inquieta també des dels NES és veure si el Ministeri voldrà o no instrumentalitzar la baixa de resultats per a justificar reformes regressives, com va ser el cas del 2024 amb el xoc de savoir i grups de nivell que ataquen el col·legi únic. I tot això, com ho van anunciar aquesta setmana, reduint encara els mitjans, perquè si els serveis públics perden 54 milions, doncs, milions, perdona, evidentment que hi haurà un problema a l'escola.
4: Estàvem parlant doncs, dels resultats PISA i doncs, d'una certa baixa de nivell dels alumnes, que de fet no cal prendre el peu de la lletra. En parlàvem amb la Lea Coder, professora d'Història, Geografia i de Català al Col·legi de Ribes Altes. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
4: El poemari de l'Ingrid Ubiol, publicat al 2025, és el subjecte d'avui dins la crònica Punts i Comes.

0: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, donívola i latent, i les relacionaré amb el poemari de l'Ingrid Ubiol, publicat el 2025 a la col·lecció Gergal de les edicions Paraules d'Illa. Latent, que entenem sovint com endèmic, permanent, en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem el sentit segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa de plana de vi, com diu el diccionari de l'Alcover Moll, donador, que li agrada donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i amb formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular, la cito. Cerca-les, per tot arreu, les llavors de la vida. I, encara més singularment, s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix com fins la dona per paiol. Voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius al tothora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia «Ecce homo», d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. «Ecce mulier», una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
5: Continuem ara amb una música que va sortir l'any passat. Ja no ens passa dels Amics de les Arts i de la Pegatina.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
2: Són les 7:30, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels. I l'haureu notat fa alguns dies que el temps s'està refrescant.
0: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part pot ser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Colliure, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màximes 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
4: Ràdio Arrels, a Enveig, 93.1.
0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Una finestra a l'Àsia és una missió que us proposem cada mes a Ràdio Arrels amb en Josep Solano, que viu allà i ens parlarà per aquest mes de setembre de la dificultat com a estranger de quedar-se a Japó. Els boscos no poden salvar-nos del canvi climàtic, en tot cas, ells sols no poden salvar-nos. És el tema, doncs, de l'episodi de CO2 per avui.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
3: Com cada mes anem fins a Àsia, anem en aquest cas fins al Japó per saludar els nostres ulls, diguem, al Japó, que són el Josep Solano. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Aquesta setmana, Josep, ens portes una història que torna a posar sobre la taula les dificultats que tenen alguns estrangers per quedar-se al Japó. Què està passant exactament?
4: Doncs sí, el que està passant és un problema que afecta sobretot els estrangers que han vingut al Japó per muntar un negoci. Parlem dels que es diuen els titulars del visat de business manager, un visat que permet a un estranger residir al Japó per gestionar una empresa. I les dades són força contundents. Durant els primers 6 mesos d'aquest any, 953 persones en aquest visat han marxat del Japó sense completar els tràmits necessaris per tornar-hi. A la pràctica, això vol dir que han abandonat el país definitivament.
3: I això ho ha fet molta més gent que altres anys?
4: Moltíssimes més. La xifra és aproximadament 4 vegades superiors a la del mateix període de l'any passat. I a més, hi ha una tendència molt clara. Abans de l'enduriment de les normes, entre el gener i setembre de l'any passat, marxaven sense permís de reentrada unes 40 persones al mes. Després la xifra es dispara. El novembre ja eren 80, el desembre 114. I al juny, que és l'última dada disponible, van marxar 226 en un sol mes.
3: Clar, però com és que està marxant tanta gent?
4: Doncs el Japó ha endurit molt les condicions d'aquest visat. La reforma, que va entrar en vigor l'octubre de l'any passat, i el canvi més important que va passar o que es va produir amb aquesta reforma és que abans calia demostrar un capital d'uns 5 milions de iens, que més o menys ve a ser uns 30.000 euros, i ara calen 30 milions de iens, que són aproximadament uns 170.000 euros. Estem parlant, per tant, de multiplicar per 6 la quantitat necessària per muntar un negoci aquí al Japó.
3: Déu-n'hi-do, i no és només posar els diners sobre la taula, no?
4: No. També s'exigeix que l'empresa tingui almenys un treballador a temps complet, que sigui japonès o un resident estranger amb permís de residència, i com ara un resident permanent, i per tant doncs no n'hi ha prou tenir una empresa registrada, sinó que el govern el que vol assegurar-se és que es tracta d'un negoci real amb capital suficient i activitat econòmica efectiva.
3: I aquí és on hi ha molts empresaris que deuen tenir problemes.
4: Exactament. Un especialista en immigració de Niigata explicava aquesta setmana que aquest és probablement el principal obstacle amb què ens troben els titulars actuals d'aquest visat. Molts dels clients d'aquest especialista en immigració li diuen directament que no poden reunir 30 milions de iens. I això és molt important perquè no estem parlant només de grans empreses o d'inversors. Estem parlant de petits restaurants, de botigues, de negocis petits que no tenen la capacitat de poder trobar 170.000 euros al canvi.
3: Clar, perquè ara mateix per obrir un restaurant has de trobar aquests 170.000 euros.
4: Correcte, i alguns actualment ja estan tancant. Hi ha casos de restaurants de cuina índia o nepalesa, per exemple, que han estat oberts durant molts anys i ara els seus propietaris es troben amb una dificultat molt concreta, no? Poden tenir un negoci que els funciona, de tenir clients, de pagar els seus impostos sense gaire problemes, però no disposar de 30 milions de iens, recordem, 170.000 euros, que ara els exigeixen. I aleshores han de decidir si intenten continuar, canviar la situació migratòria o tornen al seu país.
3: Clar, perquè els que tenen el visat, diguem, els que tenen en línia el visat, aquests no han de reunir aquests 30 milions d'euros?
4: No, immediatament no. I aquest és un dels temes importants. El govern ha establert un període de transició, un període de gràcia de 3 anys, fins a l'octubre del 2028. Durant aquest temps, els empresaris que ja són al Japó han de complir aquests nous requisits o presentar un pla per fer-ho quan renovin el visat. Per tant, teòricament encara tenen un temps de marge. El problema és que ningú no sap exactament fins a quin punt les autoritats seran flexibles.
3: Crec que he dit 30 milions d'euros i eren de iens, que crec que no donen la dada. Clar, el que deies, aquest problema que ningú sap exactament com seran de flexibles, això ha de crear molta incertesa.
4: Moltíssima. La mateixa agència d'immigració explica que tenir 30 milions de iens no implica automàticament que rebutgin el visat. Diu que la decisió es prendrà tenint en compte globalment la situació del sol·licitant i de la seva empresa. Però, clar, la formulació és bastant ambigua i els professionals que treballen en aquests casos estan mirant molt atentament què farà realment immigració quan comencin a arribar les renovacions.
3: Clar, perquè, evidentment, aquesta situació deu estar també provocant problemes, diguem, econòmics al país. Com és que el govern s'ha posat tan dur amb aquest visat?
4: Doncs perquè durant anys també hi ha hagut molts abusos. Les autoritats han detectat molts casos de persones que registraven empreses pràcticament fictícies, empreses pantalla o que presentaven documentació fraudulenta simplement per aconseguir un estatus de residència. Parlem molt sovint de la comunitat xinesa. Per tant, el govern diu que es vol netejar el sistema i impedir que el visat de business manager s'utilitzi com una porta d'entrada al Japó sense tenir un negoci real al darrere. I aquest objectiu, en principi, és bastant

0: no és una minoria insignificant, sinó la meitat dels empresaris.
1: Estem parlant amb el periodista Josep Solano des del Japó, que ens porta una mica l'actualitat d'aquest país. Clar, amb tota aquesta situació de problemàtica, què poden fer aquestes persones si no arriben a poder pagar aquests 30 milions de iens i, per tant, mantenir legalment el negoci?
0: Doncs alguns estan buscant fórmules alternatives. Per exemple, hi ha empresaris que estan estudiant cedir la gestió formal del negoci a una altra persona i quedar-se com a treballadors. Aleshores, doncs, hauria de canviar el seu estatus, diguem-ne, legal, de lloc d'empresaris, doncs, passarien a ser treballadors regulars. És a dir, doncs, l'objectiu és continuar treballant al restaurant o a la botiga, però deixar de ser legalment els responsables de l'empresa. Un assessor d'immigració que treballa en aquests casos creu que veurem més situacions d'aquest tipus. Algú que abans era el propietari i el gestor pot acabar treballant, per exemple, com a cuiner o encarregat del mateix restaurant.
1: Clar, i amb aquesta jugada no necessàriament han de desaparèixer aquests negocis.
0: No, el que canviaran seran els propietaris, però no els negocis, i aquesta és una distinció important, perquè el que pot desaparèixer és l'estatus migratori de l'empresari, i el negoci pot continuar existint, però sent gestionat per una tercera persona. I això pot fer que moltes d'aquestes sortides que veiem no acabin de ser simplement empresaris que tanquen, sinó simplement persones que canvien el seu estatus de residència.
1: Clar, perquè això, de quina dimensió estem parlant? És a dir, quanta gent té aquest visat al Japó?
0: Doncs és un visat que els darrers anys havia crescut molt. A finals del 2025 hi havia 46.781 persones amb aquest estatus al Japó. Són gairebé 20.000 persones més que 5 anys abans i prop de 30.000 més que fa una dècada. I hi ha un altre detall interessant, com mencionava abans, aproximadament la meitat són ciutadans xinesos. Per tant, qualsevol canvi en les condicions d'aquest visat afecta una comunitat empresarial estrangera molt considerable, que són els xinesos.
1: Clar, aquesta situació, ja n'hem parlat en alguna altra trucada que t'hem fet, és una mica contradictòria amb la situació que té el Japó, perquè al final és un país que està perdent població, que necessita treballadors i que necessita empreses estrangeres. Clar, això entra una mica en contradicció, no?
0: I tant, és una grandíssima contradicció. El Japó actualment, si hi ha una cosa que necessita, és mà d'obra estrangera i empresaris estrangers que inverteixin al país. Durant anys, el Japó havia anat obrint vies perquè més estrangers poguessin venir a treballar i poguessin establir-se tant com treballadors com empresaris estrangers. Però ara mateix està intentant fer molt més estrictes les condicions per entrar, residir i mantenir fins i tot determinats estatus. En el cas que parlàvem dels empresaris, la idea és molt clara. Si vens al Japó com a empresari, has de demostrar que tens un negoci molt sòlid, perquè invertir i 30 milions de iens, que recordem són 170.000 euros, és una barrera molt elevada per un petit emprenedor que vulgui establir-se aquí.
1: I clar, els 900 que han marxat durant els primers 6 mesos poden ser només al principi.
0: Exacte, perquè les dades mostren que amb el nombre de persones que marxen sense completar el procediment de reentrada no para de créixer, i això que encara estem enmig del període de transició. La gran incògnita serà quines dades trobarem a partir del 2027 i sobretot quan s'acosti l'octubre del 2028, quan s'acaba aquest marge per adaptar-se a les noves regles.
1: Clar, per tant, l'abast real del problema encara trigarem mesos o fins i tot anys a saber-lo.
0: Exacte, ara mateix estem veient les primeres conseqüències, però el que sembla clar és que el Japó està intentant canviar la filosofia d'aquest visat. Durant anys, sobretot en el període del malaurat Shinzo Abe, la porta volia estar oberta a persones que volguessin venir, crear una empresa, invertir al país, començar una nova vida. Ara el missatge que el govern dona és diferent. Pots venir a fer negocis, però has de demostrar que tens un múscul financer suficient per fer-ho. Perdó. I per una empresa gran, doncs, no és un gran problema. Però per muntar un petit restaurant familiar, doncs pot significar haver de tancar

0: tancar després de molts anys de feina.
1: Clar, és que fins a quin punt és compatible, o sigui, exigir a totes aquestes empreses tan sòlides i un múscul econòmic tan gran amb atraure petits emprenedors. Vull dir, no, la majoria de petits emprenedors no es poden permetre una morterada de diners així el primer dia, no?
0: Evidentment, evidentment. I el govern, doncs, sembla no entendre-ho, perquè una cosa és lluitar contra les empreses fictícies i el frau, que és perfectament legítim, i una altra és acabar creant un sistema en què només els qui tenen molts diners poden permetre ser empresaris estrangers al Japó. I aquest és probablement el debat que haurem en els pròxims 2 anys. No tant sobre si el Japó vol controlar el seu sistema migratori, que això ja hem vist amb connexions passades que sembla bastant clar, sinó sobre quin tipus d'estrangers vol que es quedin al país. Perquè al final, darrere d'aquests 900 casos, no només hi ha xifres, hi ha gent que havia vingut al Japó per muntar una empresa, que havia invertit diners, que havia construït una clientela, que havia portat a la seva família, que havia començat una nova vida, i ara alguns estan descobrint que per continuar formant part d'aquesta vida necessiten 6 vegades més del capital que fa només un any, i això és un increment fora del que és totalment raonable, no?
1: Josep Solano, com cada mes, explicant-nos una mica la realitat a l'Àsia i en aquest cas al Japó, que és on resideixes. Josep Solano, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Els boscos tenen un rol important per a la lluita en contra de l'escalfament climàtic, però ells sols no poden salvar el planeta. És el tema d'avui que veurem amb l'Albert Noguer d'aquí poc.

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Noguer.
3: Els teixits que ens protegeixen del fred sense danyar el planeta. Bon dia. Cercar peces de roba que ens protegeixin millor del fred és, sens dubte, una eina eficaç per reduir el consum energètic, tal com demostren iniciatives com el moviment Slow Heat i altres experimentacions recents. Tanmateix, aquesta estratègia xoca amb una contradicció de pes. El sector tèxtil continua sent un dels més contaminants del món, amb emissions de gasos d'efecte hivernacle importants i una contribució notable als microplàstics marins. Llavors, quines matèries abriguen realment tot respectant més el medi ambient? Un article a The Conversation explica que si les fibres naturals són sovint destacades per la seva bona capacitat d'aïllament i pel seu final de vida més respectuós amb l'entorn, el seu impacte real depèn en gran mesura de com es produeixen i s'utilitzen. La capacitat d'un tèxtil per abrigar depèn menys de la fibra utilitzada que de l'aire que aconsegueix tancar. Al romandre immòbil dins de minúsculs espais al cor del teixit, aquest aire limita els intercanvis de calor una mica com en un edredó o un doble vidre. Així, la calor d'una peça de roba depèn tant de la seva construcció com de la seva matèria. És sobre aquests mateixos principis físics que reposen les fibres sintètiques que imiten en part la llana gràcies a la seva estructura voluminosa i a la seva capacitat per retenir aire. Aquests tèxtils ofereixen un bon aïllament tèrmic, són lleugers i s'assequen ràpidament, cosa que els fa molt populars per a l'esport. En canvi, tenen un cost ambiental elevat. Originàries del petroli, no biodegradables i fortament consumidores d'energia, aquestes fibres alliberen a cada rentat microfibres plàstiques a l'aigua, contribuint a la contaminació marina. S'estima que entre el 16 i el 35% dels microplàstics marins provenen d'aquests tèxtils entre 200.000 i 500.000 tones anuals. Davant aquestes limitacions, les fibres naturals apareixen sovint com alternatives interessants. La llana marina i l'alpagà ofereixen avui un compromís interessant entre calor, confort i final de vida ambiental, tot i que cap no està totalment exempta d'impacte. I, a més, cal reconèixer que el cost és sovint molt més elevat que les fibres sintètiques.
4: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
5: I acabem aquesta hora amb en Pere Figueres, el pare m'ha dit.

0: estat. És que jo vull ser airejat d'un buc de tramuntana perquè em doni més ganes d'estimar el meu país. I a París aneu si voleu, quan ja sereu farts tornareu, quan ja sereu farts tornareu.
1: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
4: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara, com a cada hora en punt, l'informatiu seguit de la previsió del temps presentat per l'Enric Balaguer.
5: L'informatiu a Ràdio Arrels.
6: Bon dia. La prefectura ha allargat les restriccions per sequera a una setantena de municipis de Catalunya Nord. Amb la pluja d'aquests dies no n'hi ha hagut prou i continuen en fase màxima de restricció tots els municipis de la Costa Vermella, els de la Conca del Tec i del Reart i quatre municipis del Conflent, que són Mosset, Molits, Can Poma i Catllà. Canviem de qüestió perquè els resultats de l'enquesta PISA han mostrat una baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès i també de Catalunya Nord. La convidada d'avui a Ràdio Arrels és la professora de català i d'història i geografia al Col·legi Jofre de Ribes Altes, Lea Coder.
7: Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació, pot ser que si hi hagués més mitjans hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars, el que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat.
6: I continuen plovent les crítiques contra el líder d'extrema dreta, Jordan Bardella, de qui el mitjà d'investigació Mediapag ha publicat una sèrie d'escrits antisemites de l'any 2013. Uns escrits que, segons Bardella, són falsos. El partit d'extrema dreta ha fet en la darrera dècada i mitja un procés de distanciament del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, precisament en aspectes com l'antisemitisme, i ha passat a defensar la visió sionista de la religió jueva amb un suport incondicional a Israel. La cúpula major de l'EGN ha tancat files amb el seu president amb l'esperança que aquest escàndol no arribi a les eleccions presidencials. Unes eleccions a les quals l'extrema dreta hi arriba com a favorita. Si més no, això és el que diu l'enquesta que ha preparat l'IFOP per LCI, Le Figaro i Sud Ràdio. Marine Le Pen arribaria en primera posició a la primera volta amb més d'un 30% dels vots en totes les hipòtesis que planteja l'enquesta. La dreta republicana passaria a la segona volta, sigui quin sigui el seu candidat, amb un avantatge si el candidat és Edouard Philippe. Segons aquesta enquesta, Mélenchon seria sempre en tercera posició. Tot i això, en cas que el candidat de la dreta fos Gabriel Attal, la diferència amb Mélenchon seria molt petita. Depenent de qui fossin la resta de candidats, Glucksmann i Retailleau podrien arribar al 10% dels vots, però la resta de candidats no. I 9 anys després de l'1 d'octubre, aquesta setmana s'està jutjant a Barcelona els policies que van disparar Roger Espanyol fent-lo perdre un ull. Espanyol intenta demostrar la intencionalitat d'aquests policies per tal que no es puguin adherir a la llei d'amnistia i eludir així les responsabilitats legals d'haver-li provocat aquesta lesió. I si dimarts la pluja afectava de ple Catalunya i li va tocar el rebre al Llenguadoc, a Occitània, amb greus inundacions a la zona de Montpeller. De fet, una part del nord de la ciutat va patir inundacions ahir a la tarda i al vespre i diversos rius de la zona van tenir desbordaments puntuals. Aquest fenomen mediterrani continua actiu i hi haurà episodis de pluja, tot i que en principi més moderats, durant tota la setmana. I aquest diumenge Brasil vota a les eleccions presidencials en les quals Lula da Silva intentarà aconseguir el seu quart mandat no consecutiu. Les enquestes el donen com a favorit, tot i que per poc marge, davant de Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Bolsonaro pare va ser condemnat per un intent de cop d'estat. Aquestes eleccions s'espera que passin a una segona volta precisament entre aquests dos candidats. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
8: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part potser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Colliure, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màxima 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
3: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
4: La segona part del nostre programa per avui, dijous 1 d'octubre, doncs rebrem Liu Escapa pels seus comentaris d'actualitat. Continuarem també parlant amb el grup Cel Obert, com cada dia aquesta setmana. Ja ha començat la lliga doncs, del paraològic, en parla en Pau Vidal.
9: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana ens interessem per quina visió ens vol donar sobre l'actualitat també amb caràcter històric, amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui ens vols parlar de la Mari Carmen i de tot el que ha generat. La Mari Carmen és una senyora de 87 anys de Madrid que va ser desnonada de casa seva per problemes d'impagament de lloguers, i això ha generat tota una sèrie de manifestacions a l'estat espanyol, també a Barcelona, i una acampada de fet a Barcelona. I ens volies parlar a partir d'aquest fenomen concret tota una sèrie de conseqüències, no?
4: I això sempre em sembla molt interessant, és una visió, quan els historiadors, no, aquí és l'actualitat, és pas història, però ho veus d'una manera més sistèmica, no? És pas únicament el fet del desnonament d'aquesta pobra vella, que és en si mateix un escàndol, no? una bestiesa, un escàndol, perquè aquesta dona té segurament pocs anys a viure, i la treure d'aquí, on té tota la seva vida, perquè hi ha un fons immobiliari de gent que són aquí per fer únicament diners, i la treure d'aquí és una cosa terrible, no? I això que mostra? Que mostra que tota aquesta gent que semblen tenir en aquest moment jo diria el vent que bufa de la llur direcció, que són totes mateixes, jo diria. Són gent que són finalment que són girat contra la gent que són diferent d'ells, no? Ben entès, els que arriben, els migrants, però pas únicament. Aquests vells que tenen pocs recursos, estudiants també que tenen pocs recursos, i tot això, si voleu, és diferent de nosaltres, ens enviem la societat amb gent de bé, no de bé. I els altres, finalment, els tenim com el vent ens fa anar de l'avant, la gent. Molta gent voten per nosaltres, per Vox, per PP, per a França, per el Front Nacional, o l'Assemblea Nacional i tot això. Podem fer cínicament el que volem. I hi haurà pas una contestació d'això, perquè l'època va amb nosaltres. I precisament en aquest moment és això que ha fet que existeix finalment dins del cap de molta gent, moltes joves, una revolta contra això. Una revolta, pas una revolta, jo diria, per trencar, per tot, no, una revolta, aquesta revolta camusiana que diu, no, això és inacceptable, perquè és la justícia, perquè el que volem nosaltres, volem el món, és una revolta que diu no, però que diu sí també a un altre nom, no? És pas únicament per destruir, perquè aquest món no el volem. S'ha vist també amb Ceuta, això, no? I moltes coses aquí de l'estat francès. Quan, per exemple, dient la gent diu som espanyols, i els altres, que tots a la mar, no? Us han de dir una França, també som francès, i els altres, que això és estúpid, no? Perquè és pas de ser espanyol o francès, és important. Què faig quan són espanyol i què faig quan són francès? Quan ets francès, per exemple, a l'Ajuntament tens escrit llibertat, igualitat, fraternitat. I doncs sí, ser francès és mirar de fer per tu i per la gent que se respecti la llibertat, la igualitat i la fraternitat. Si no, vols pas ser, et pas francès. Et únicament per al teu grup ideològic i tots els altres els cal eliminar. Veus? És el que veiem aquí. I semblava que era difícil de concentrar una rebel·lió, perquè semblava que molta gent jove, per exemple aquí a França, que són d'acord amb això, no? Són d'acord amb això, perquè finalment és la mateixa manera de veure que el supremacisme, el racisme, l'exclusió, si voleu, de tots els que són diferents i tot això. Aquesta vella era diferent, fa temps que era aquí, pagava poc, i bé, l'eliminem, cínicament l'eliminem, perquè s'hem crompat el pis i que volem fer diners. És, és una mescla d'ideologia i d'un capitalisme salvatge, no? Perquè sempre ha anat pel mateix camí, això. Tothom sap que, per exemple, en Franco, bé, el capitalisme salvatge de l'Espanya, encara al dia d'avui és de l'extrema dreta espanyola, de l'estat alemany, el Tercer Reich, el capitalisme alemany, li va calgui 2 mesos per anar amb els nazis, quan els nazis van arribar al poder i van ajudar a consolidar el poder. I aquest tipus de revolta, no sé pas com continuarà, això és l'actualitat, me sembla molt interessant. Per exemple, aquests crits, quan som vist a la televisió, això m'ha interpel·lat molt, quan, per exemple, van venir aquests, dic pas periodistes, perquè són pas periodistes, són complotistes, que se diu Vito Quiles, o hi ha un altre que és també africà, no sé, que fan propaganda per l'extrema dreta a Espanya, van venir a la Porta del Sol i la gent, sense violència, únicament dient no ho volem pas parlar amb nosaltres, teniu de posar anar, aneu-vos, i això ho veig com un signe que finalment de la societat hi ha molta gent que accepten pas això. Ara els cal juntar tot aquesta gent. Els cal juntar, aquí s'ajunten perquè hi ha un escandal, no? Però els calia juntar per un projecte positiu. Un projecte positiu que seria exactament el contrari, i que és l'únic projecte de futur. Perquè si hi ha gent que són del passat, que la història eliminarà ara a poc, perquè és així el món, és els supremacistes, estem per enyorar. Però el món per ells s'acaba, per això sovint que és més violent, s'acabarà amb moltes dificultats, s'acabarà amb conflictes, s'acabarà possiblement amb moltes coses, però aquest món de supremacisme, de racisme, d'exclusió, és un món impossible a tenir ara, encara. I si aquesta gent tenia una intel·ligència que els faria sortir de l'ideologia, això és una de les més complicades, se'n donaria un compte, no? En aquest moment, amb els moviments que hi ha dins del món, amb la facilitat d'anar d'un pol a l'altre, volgués s'encerrar dins d'una ideologia, fent fronteres, que siguin morals, que siguin polítiques, que siguin ideològiques, o que siguin tot el que sigui, és totalment suïcidari per la gent que se volen encerrar, no? Perquè moririen així, sempre, no? Hi ha obres així, el desert de Tartara, no? El desert de Tartara de Dino Buzzati, un italià, se va escriure curiós, és exactament això, hi ha gent que esperen dins d'una fortificació que arriben a estar tards i mai arriben, no? I ells mateixos moren, ells mateixos, de bestiesa, entre ells se truquen i tot això. I això ho veurem, ben entès, ho veurem. I doncs jo no sé si és la mateixa cosa, per exemple, el que passa a França amb els estudiants, però me sembla que hi ha això també, no? Hi ha això també. Ara, l'intel·ligència d'uns polítics seria de fer un projecte amb això, un projecte nou, completament nou. En dia nosaltres en volem pas d'això, el que volem és altra cosa, volem un món obert, volem un món obert i el volem fer possible. Però és això la dificultat. I és evident que aquestes coses mostren ben bé que hi ha al fons de molta gent que són en un fars de això. Que això, i jo hi soc, de dins d'això, fart d'això, i et fart, i això te fa viure mal, si vols, te fa una mica patir de veure que deixes el món se comportar així.
3: Doncs, si més no, aquesta possibilitat, diguem, que aquest cas concret doncs, evolucioni en una cosa més gran i que realment hi hagi aquesta mobilització més transversal, podríem dir, o per més criteris, però sí que és veritat que hi ha aquestes petites espurnes, doncs, en el cas de l'estat espanyol amb el, pel dret a l'habitatge, i en el cas de l'estat francès els estudiants, sobretot de Liceu, que també porten tota la setmana mobilitzats i des de la setmana passada ja. Això ha sigut una mica... Digues.
4: El que vens a dir, aquesta transversalitat de la gent, de la gent que veu el món del dia d'avui, que saben que hi ha problemes, que els problemes els cal també mirar dels arreglades, pas per tampoc per se tancar els ulls. Aquesta transversalitat que la gent que veu en aquest món de supremacisme, de racisme, d'exclusió, que és un món que és impossible viure, és un món suïcidari, si voleu. Hi ha molts de gent així, i els hi cal atrapar, cal atrapar un moment donat aquesta transversalitat per dir que tenim de fer una revolta, en el sentit camusià del terme, la revolta camusiana. Dic no, és inacceptable, perquè és injust, primera cosa, és injust, és inhumà, i nosaltres fem una proposta, tenim una cosa, tenim ganes de lluitar. I això és totalment la realitat del dia d'avui. Me sembla que molta gent que esperen en un moment donat que aquesta transversalitat sigui imaginada.
3: Clar, el problema d'això és si realment l'esquerra, diríem, o les forces en contra d'aquesta extrema dreta tenen actualment prou credibilitat o prou força com per vehicular tot això en un projecte polític, no?
4: Els polítics ho sé, però el poble sí. La transversalitat, me sembla que s'atraparia dins la gent del poble, perquè tota aquesta gent que hi ha a la Porta del Sol a Madrid o dins d'altres llocs, són gent que són diversos, tenen segurament pensaments diversos, venen de llocs diversos, però el que els uneix és el refús, la certesa que aquest món és inviable. El món que proposa l'extrema dreta o proposa aquesta gent és un món inacceptable, injust i inviable. I la transversalitat se té de trobar aquí. Clar que cada persona, si tan feres cada vegada diu únicament dic el teu pensament, mai arribarà a aquesta transversalitat. És el problema del dia d'avui, eh? Però si és quan tens ja una transversalitat així, és inviable que el món, és inacceptable, és injust, diguem no, i què fem? I veu, cal pensar, i això es pot pensar un món així, però pas únicament a partir d'un partit polític, pas únicament a partir d'una manera de veure la cosa, pas únicament a partir d'una esquerra, pas únicament a partir d'un centre, pas únicament a partir d'una voluntat de transversalitat per dir no a l'inacceptable.
3: I ho escapa, moltes gràcies.
4: Fins ara, adéu!
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels, a Canet, 95.
0: Música a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El Casal de Perpinyà prepara una nova edició del cicle Xinxirinxina de concerts de proximitat a Perpinyà, i aquests concerts comencen aquest mateix divendres, i per parlar una mica d'aquest cicle tenim amb nosaltres el Pablo Bonat. Pablo, bon dia.
6: Bon dia.
3: Presentava així el cicle Xinxirinxina, una mica com l'expliqueu vosaltres, què és exactament aquest cicle?
6: Mira, la nostra idea era... generar un espai, diguem-ne, perquè ens preocupa una mica que sembla que la manera de consumir música actualment sembla que passi només per la cultura aquesta dels grans macrofestivals amb milers de persones, no? I amb tot el que implica, no? I ens semblava, doncs, important garantir que encara existissin espais de petit format propers, en els quals, doncs, l'artista estigui a mà, diguem-ne, i a més, doncs, generar un espai, doncs, de diàleg entre el nord i el sud, és a dir, poder obrir l'escenari a propostes actuals i emergents del nord i del sud. I llavors, això és el que fem, intentem, doncs, que cada dia comparteixin escenari grups del nord, grups del sud, i tot això ho fem amb la col·laboració, doncs, de la cerveseria de la Boc, del Bernet, i de la botiga de discos Cogullo Music. I la idea és com enxarxant-nos amb altra gent, no? Intentem doncs, obrir espais perquè aquesta mena de concerts de proximitat, que en diem nosaltres, doncs, puguin tenir lloc.
3: El primer concert és aquest mateix divendres a 7:45 a les 7:30 del vespre. Ens presentes una mica qui actuarà?
6: Mira, doncs, com deia, doncs, hi haurà un grup del nord que es diuen Johnny Tramuntana, que és un grup amb una proposta, diguem-ne, de rock and roll. I Les Salvatges és un grup que venen també ells de Barcelona. I en el seu cas doncs, també fan una proposta lligada també al rock and roll, d'inspiracions, diguem-ne, californianes. I per tant, doncs, ens sembla que pot ser un concert que d'alguna manera permeti, com deia, doncs, aquest diàleg, perquè els grups doncs, comparteixen un estil musical, diguem-ne, bastant similar. El Johnny Tramuntana, diguem-ne, podríem dir, perquè t'he dit rock and roll i prou, ell seria més un rock garatge amb alguna vinculació amb la música de surf i coses d'aquestes, però vaja, tot queda en la gran família del rock and roll.
3: En aquest cas queda la família del rock and roll. Hi ha dos concerts més programats, un el 13 de novembre i un l'11 de desembre. No sé si l'estil continua igual o canviareu una mica també d'estil musical als propers concerts.
6: Sí, canviem. Mira, el proper, doncs, el del 13 de novembre, compartiran l'escenari en Guillem Yek, el conegut per tothom a Catalunya Nord, Guillem Cau, que ens presenta doncs, el seu un nou espectacle sempre vinculat doncs, a la música garatge, com ha fet ell sempre, però en aquest cas amb un format més petit, a duet, i compartirà l'escenari doncs, amb l'Helena Casas Sal, que presenta una proposta més de cançó d'autor, més intimista, i l'Helena Casas probablement és algú que potser n'heu sentit a parlar, perquè ella era part integrant i molt activa, diguem-ne, de projectes com Pomada o Conxita, que era un grup liderat per ella, també doncs, de música pop de fa uns anys. I el darrer dia, és el dia que canviem una mica més de registres, l'11 de desembre acollirem en Chep del Grande, que és un saxofonista de Perpinyà, que ha començat a fer girar, a presentar un espectacle de música d'improvisació lligada amb el jazz i que és una mica el seu univers. I acollirem, venint del sud, en Rodrigo Lavinia, que potser algú li sona perquè ha escoltat un grup que s'anomena Extraño Ways, i en Pur Tràmit, que són dos rapers, diguem-ne, dels més reconeguts de l'escena del rap en català actual, que vindran doncs, en un format de clàssic de dos rapers més un disc jockey a presentar un disc que justament acaben de treure ara, recuperant una mica les sonoritats dels anys 80.
3: Doncs aquest cicle xinxinxina de música de proximitat que organitza el Casal de Perpinyà amb aquests concerts dobles, diguem, amb propostes del nord i del sud. Reprèn, diguem, aquest cicle aquest divendres amb el primer concert i tot això serà al Casal de Perpinyà, que és a l'Avinguda del Liceu. I són concerts lliures, d'accés lliure i gratuït.
6: No m'ho he explicat, efectivament, sí. Concert gratuït i això, sí. M'he descuidat una cosa,
3: digues.
6: Si em permets. L'any passat, tot les dates que havíem fet en el primer cicle, teníem com una rèplica l'endemà a Eus, al Conflent, en col·laboració amb el Casal del Conflent. I enguany ens sembla interessant que recuperem aquesta col·laboració, no pas pels 3 dies, però sí que el 14 de novembre l'Helena Casas pujarà a tocar al Conflent. Encara no està tancada, diguem-ne, del tot, per tant ja ho anunciarem en el seu moment, però em sembla interessant també dir-ho en el sentit de que aquesta idea que tenim, no, d'estendre aquests projectes, aquests concerts, perdó, de petit format, ens fa molta il·lusió poder-la estendre a altres comarques.
3: Clar, i el fet que a vegades comentem que costa que hi hagi oferta cultural fins i tot a Perpinyà, i evidentment és una problemàtica que a zones com el Conflent és encara més marcada, o sigui que també ajuda en aquest sentit, no?
6: Clar, i al final acaba sent una cosa tots contents, perquè els músics venen, si els ofereixes dues dates, doncs tenen millor, és millors condicions per pujar, i per tant, doncs és un... Això, tots contents, a tot arreu tothom content, així que... Aquesta és la idea.
3: Doncs amb aquesta idea d'aquest divendres 2 d'octubre hi ha aquest concert al Casal de Perpinyà, el primer concert d'un nou cicle de Xinxirinxina. Ho hem comentat amb el Pablo Bonat, moltes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Fins divendres.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
7: No perdem el nord, presentat per l'Oriana Penyer.
8: Són les 8:30, escolteu No perdem el nord a Radio Arrels. I ara parlem amb l'Enric Balaguer per la meteo.
7: La previsió del temps. Enric Balaguer.
9: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part potser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Coiubre, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màximes 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
5: Ràdio Arrels. En FIAC, 95.
7: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
8: Com cada dia aquesta setmana, parlem amb el grup Cel Obert. Enguany és la tercera edició doncs, de la Lliga del Paraulògic. En parla en Pau Vidal.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
10: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
7: Cel Obert són els protagonistes musicals aquests dies a Ràdio Arrels, amb nosaltres el Miquel, pianista i guitarrista, la Laia, cantant, i el Martí, violinista i guitarrista també. Quines evolucions diríeu que ha tingut la vostra música des del vostre primer treball el 2004, que era Llum?
11: Doncs nosaltres, per nosaltres ha tingut una transformació en diferents nivells. Crec que tindre un projecte d'aquest tipus, per nosaltres, és una plataforma de creixement personal, professional, emocional, en molts sentits. I, en primer lloc, personalment, crec que ha sigut i segueix sent un camp d'aprenentatge constant, de parlar les coses, de com tractar-nos millor perquè al final el camí sigui molt més satisfactori. I per altra banda, òbviament, hi ha la part estrictament musical, que és el que em comentes. I a nivell musical, és el que comentàvem el primer dia de l'entrevista, que realment teníem una idea preconcebuda de com creiem que seria tot això, i al final tocant, fer tot aquest procés junts, des de la composició fins al final, que és el que passa quan anem als concerts i toquem aquestes cançons, passant pel procés d'arranjament, d'assaig, de producció, de gravació a l'estudi, doncs també apareixen com aquests petits moments de qüestionar-nos de si ens sentim a gust, no ens sentim a gust, si ens sentim còmodes, com canviaríem. I això és un lloc on desenvolupar-nos musicalment com a músics i també l'evolució de Celobert ha coincidit amb la nostra evolució com a músics estudiant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. I com dèiem també, hem virat d'aquest pop que inicialment pensàvem que seria una etiqueta més de pop festiu cap a un pop més introspectiu, però sense renunciar a aquesta energia que hi ha al directe amb la banda i sense renunciar tampoc a parlar de les coses que creiem que són importants. I al final tot això ha acabat confluint al que creiem que és un so Celobert, no? Que la gent que ens pugui escoltar reconegui el que fem, i això és una cosa que quan ens la diuen ens encanta i ens fa sentir molt contents.
7: Mm. Em dèieu abans que per compondre les cançons doncs ho feu tots tres, sobretot des del segon treball, el segon i penúltim treball, doncs, que és Ombres. Quines condicions necessiteu tots tres, doncs, per posar-vos a compondre? Necessiteu realment estar tots tres posats i dir ara ens posem a compondre, o a vegades us venen idees quan esteu fent una altra cosa i dieu ostres, això val la pena, i us poseu llavors a fer la cançó? Com funciona una mica el procés?
12: Hi ha una mica de tot, o sigui, en general ens ja tanquem unes setmanes per trobar-nos i compondre, però sí que sovint hi anem amb els deures fets a casa i si no tenim idees en aquell moment, revisem les notes del mòbil, que és el que fa ara tothom quan té una idea i se l'acut, ens fem una nota d'àudio i sovint a partir d'aquestes notes d'àudio podem rescatar idees que a vegades són molt inicials i s'acaben quedant en poca cosa, i a vegades són el nucli de la cançó. I a partir d'aquestes idees que ja diguéssim prefetes, o si estem inspirats, com el dia que vam compondre Niu, doncs anem estirant, i durant el llarg d'aquesta setmana que habitualment ens delimitem per compondre, doncs anem intentant deixar acabada la cançó. Hi ha cançons que surten ràpid, hi ha cançons que en un dia o en unes hores estan fetes, hi ha cançons que després d'una setmana i fins i tot havent-la portat a l'estudi segueixen evolucionant i seguim trobant els matisos, i al final és cada cas és concret i particular i és un procés que podria no acabar-se mai.
7: I llavors, com ho sabeu quan una cançó està ja acabada? És el moment on esteu d'acord tots tres, o sempre hi ha algú que dubta una mica encara?
13: Jo el que diria és que com que constantment ha de passar tot el que fem, cada vers, cada acord, ha de passar tres filtres constantment, no? Llavors, això per un costat ja ens ajuda a que la cançó surti molt més rodona, no? Ja surti sense tants matisos després a definir. Sí que quan, o sigui, acostumem a treballar, no? Doncs a dir, vale, tenim l'estrofa, tenim la tornada, tenim un pont, i acabem amb aquesta tornada o acabem d'aquesta manera. Clar, la decisió final de decidir quan està acabada i com està acabada acaba sent un cop a l'estudi, quan ens posem a produir-la, no? I hem de decidir doncs, coses més concretament tècniques i de producció que ens ajuden després també doncs, a veure quin és com acaba sent la cançó. A vegades dista molt la maqueta que tenim feta o la idea que teníem feta quan la componem a com acaba quedant un cop produïda. Però bueno, també és veritat que els tres cada vegada tenim més clar quan anem a l'estudi com volem que surti aquesta producció i quines idees tenim, perquè també s'ha anat parlant quan fèiem la composició entre els tres.
12: Hi ha una frase molt habitual que és que una obra no s'acaba sinó que s'abandona. I jo crec que hi ha part de raó en aquesta frase, de que a vegades podries seguir millorant coses d'una obra, però simplement decideixes que potser no val la pena invertir-hi més temps. Però jo crec que també hi ha un rerefons una mica més bonic, que és que a vegades les cançons s'acaben, però això no perquè creguis que ja estan acabades i són perfectes i no vulguis fer més, sinó perquè l'escoltes i dius, vale, potser canviaria més coses, però jo crec que així tal com està ara, està bé, i donar-li més voltes a la cançó potser seria treure-li valor d'allò que vols explicar o d'allò que vol transmetre. I no sé, crec que és una frase que és una mica crua, però que és molt certa.
11: Sí, també hi ha una altra idea, que és que, sí, es comenta molt al gremi que quan fas una cançó que per tu, de manera subjectiva, creus que és una bona cançó, que et representa o que n'estàs content, surt de forma molt fàcil, vas a l'estudi amb pocs elements, la tens vestida, i en canvi quan has d'anar a l'estudi, vestir-la amb 50 capes, allò que mai acabes, realment potser no és una cançó que realment et representa i potser és una cançó que no has de treure. I ens agrada molt aquesta idea de construir cançons que ens representin i que per nosaltres compleixin un bon estàndard de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, i fer-la senzilla i a partir d'aquí vestir-ho i que puguem tindre aquesta sensació que acostuma a ser comuna de nois, ens mirem i sempre pensem,
13: ja ho tenim.
11: Ho tenim. I acostuma a ser una sensació compartida. I segurament, bueno, de fet, segurament no. Altres vegades que hem començat a produir maquetes de cançons i no ho hem vist clar i anem vestint i no ens acaba convencent, són cançons que mai han sortit i mai sortiran a la llum.
7: Doncs ara parlarem de la cançó Que vinguin els dies, que ve doncs del treball que vau treure l'any passat, que era el treball Ombres. Com va venir la idea d'aquesta cançó?
13: Doncs aquesta cançó la vaig compondre jo, la Laia. És una cançó que vaig escriure a la meva parella, el Miquel. un dia, de fet a la platja, amb la meva millor amiga, jo portava uns dies una mica ennuvolada, allò mentalment, de moltes coses al cap i una mica agobiada, i em va dir, tia, per què no t'endús la guitarra i toques una estona, que sempre et va bé, no? I anar fent, anar tocant, de cop em va venir la melodia, em va venir la lletra, va sortir també una mica com allò que dèiem de Niu, no? Que va ser algo super ràpid i li vaig dir, ai tia, crec que m'ha sortit una cançó per Miquel. I no la tenia ni maquetada ni res, que va ser com tot molt cutre, vaig escriure la lletra allà rapidíssim amb el mòbil i de fet al cap d'un parell de dies teníem gravacions a l'estudi i els hi vaig dir, escolta, és que crec que tinc una cançó que està guai, no té gaire estructura, perquè realment no té l'estructura típica, no? Que seria doncs estrofa, tornada, tal, però crec que és xula, els hi vaig tocar i crec que els tres vam dir, vale, mola i endavant.
7: Doncs escoltem Que vinguin els dies, de Cel obert.

0: el teu cantó.
1: Aquesta cançó es deia Que vinguin els dies i és del trio Cel obert. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per escoltar una última cançó d'aquest grup.
2: Rosselló,
3: Vallespí,
2: Conflent,
3: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda,
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: El Paraulògic és un joc que ja fa uns quants anys que s'ha fet bastant famós per fer paraules a partir d'una roda de lletres. Un joc que ha tingut bastant d'èxit i que ha portat a fer-ne també una lliga del Paraulògic que enguany arriba a la tercera edició i per això podem saludar el Pau Vidal. Bon dia. Primer intento explicar una mica com funcionava aquest joc, però clar, normalment aquest joc no és competitiu, és a dir, cadascú juga una mica contra ell mateix cada dia. Com es passa d'aquest joc a una lliga?
3: Sí, de fet, en realitat sí que és competitiu perquè és un competint contra ell mateix. Això és una cosa curiosa perquè amb els anys i les edicions hem anat veient les diferents tipologies de jugadors i aquesta de competir contra un mateix és molt abundant. En realitat és molt més abundant del que ens pensem. Però com que també hi ha les altres varietats, precisament això ens va mig convèncer, és una cosa que ja en realitat ja la teníem al cap, de convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la Lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret, amagat, de jugar al lavabo tancat, a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
2: Clar, aquest espectacle col·lectiu, com ens l'hem d'imaginar?
3: Doncs ho hem d'imaginar literalment com un espectacle, perquè la dimensió social del joc és una cosa que normalment, és una cosa que en realitat tenim molt present, però que ens costa d'imaginar-nos per aquella cosa poder de la falta d'ambició. Però mira, hi ha una imatge molt clara per entendre-ho. Si penseu en els quintos, que són aquesta mena de bingo a la catalana tradicional que juga a molts llocs, però allà a Sabadell, per exemple, en diuen el quinto, que és el que jo conec millor, serà això. És a dir, un col·lectiu de gent agermanats per un mateix vici, perquè això no deixa de ser un vici, però com que és un vici bastant innocu, doncs és un vici positiu, en aquest cas amb l'afegitó de la part espectacular que posem als presentadors. En el cas de les semifinals ho faig jo tot sol i en el cas de la final l'oferiré amb la Neus Rossell i serà una mica, imagina't la Rafaela Carrà a la catalana presentant una partida.
2: Déu-n'hi-do.
3: Una mica seria això.
2: I això, a on, clar, al ser presencial, diguem, físicament, ha de fer-se en un lloc, perquè el Paraulògic hi ha gent jugant-hi una mica des de tot el domini de parla catalana i potser des de tot el món, però com s'aterra això en un lloc concret? On serà?
3: A veure, la fase virtual, que és la que s'està fent aquestes dues setmanes, els tres dies de la primera, del 21 al 23 i tres dies més del 28 al 30, és la que es fa a casa. I llavors, acabat, la gent que es classifiquen venen a fer les semifinals que sí que es fan en llocs concrets. En el cas de Perpinyà, per exemple, de Catalunya Nord, es fa el Casal Català. Ara no em demanis l'edat, em penso que és el 17, no? El 17 d'octubre. I en altres llocs, a Barcelona, per exemple, fem l'Ateneu, Andorra, ja no me'n recordo on es fem, però vaja, són centres cívics, són locals en què normalment es fan activitats. I la gràcia és aquesta, que és tothom veient-se amb un auditori, però alhora competint per guanyar.
2: Aquest joc a l'inici deia que ja fa uns quants anys que dura i al principi va tenir com un boom molt fort. S'ha mantingut, diguem, tota aquesta gent? Encara hi ha tanta afició o ha fet com una mica de baixada? En quin punt està el Paraulògic ara?
3: Mira, està bastant per sobre de les previsions inicials, tant el nombre de jugadors que s'hi van apuntar com els que s'han mantingut. Ara mateix, els que juguen quotidianament són al voltant de 85.000, que és només un 15% de baixada, una mica menys en relació als 100.000 llargs del primer any. És a dir, que tenint en compte els estudis que havíem fet nosaltres abans de fer la inversió en el joc, a partir d'altres experiències prèvies, realment que encara es mantingui 80-85.000 persones diàries jugant amb això, és molt. Si les haguéssim de, si les haguéssim d'ajuntar en algun lloc per fer una final de tots els participants, estaríem al camp del Barça. Saps? És a dir, el que això ens demostra és que la competitivitat aquesta que dèiem de, amb un mateix és molt fidel. És a dir, la gent continua tenint ganes de posar-se a prova d'aquesta manera. I clar, nosaltres això ens fa molta gràcia, perquè aquest any celebrem el 5è aniversari i clar, les apostes que ja fem a dins els de l'equip és quants anys més podrem fer la Lliga perquè hi haurà participants, no? Però vaja, en principi tot fa pensar que seran molts més.
2: Doncs esperem que sí que ho siguin. En tot cas, a qui vulgui participar a la Lliga del Paraulògic, des del mateix Paraulògic ja surt, no?, una notificació, diguem, per fer aquesta part en línia, i després doncs hi haurà aquestes semifinals a diferents ciutats, entre les quals Perpinyà. Ho hem estat comentant amb el Pau Vidal. Moltes gràcies per atendre'ns, Pau.
3: A vosaltres, home.
4: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
5: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9, doncs, parlarem del grup Espancat. Us deixo ara amb Mystery Train de Elvis Presley. Nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo, doncs, un bon dijous.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La prefectura ha allargat les restriccions per sequera a una setantena de municipis de Catalunya Nord. Amb la pluja d'aquests dies no n'hi ha hagut prou i continuen en fase màxima de restricció tots els municipis de la Costa Vermella, els de la Conca del Tec i del Reart i quatre municipis del Conflent, que són Mosset, Molits, Campoma i Catllà. Canviem de qüestió perquè els resultats de l'enquesta PISA han mostrat una baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès i també de Catalunya Nord. La convidada d'avui a Ràdio Arrels és la professora de català i d'història i geografia al Col·legi Jofre de Ribes Altes, Lea Coder.
2: Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació. Pot ser que si hi hagués més mitjans, hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars. El que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat.
1: I continuen plovent les crítiques contra el líder d'extrema dreta, Jordan Bardella, de qui el mitjà d'investigació Mediapag ha publicat una sèrie d'escrits antisemites de l'any 2013. Uns escrits que, segons Bardella, són falsos. El partit d'extrema dreta ha fet en la darrera dècada i mitja un procés de distanciament del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, precisament en aspectes com l'antisemitisme, i ha passat a defensar la visió sionista de la religió jueva amb un suport incondicional a Israel. La cúpula major de l'EGN ha tancat files amb el seu president amb l'esperança que aquest escàndol no arribi a les eleccions presidencials. Unes eleccions a les quals l'extrema dreta hi arriba com a favorita. Si més no, això és el que diu l'enquesta que ha preparat l'IFOP per LCI, Le Figaro i Sud Ràdio. Marine Le Pen arribaria en primera posició a la primera volta amb més d'un 30% dels vots en totes les hipòtesis que planteja l'enquesta. La dreta republicana passaria a la segona volta, sigui quin sigui el seu candidat, amb un avantatge si el candidat és Edouard Philippe. Segons aquesta enquesta, Mélenchon seria sempre en tercera posició. Tot i això, en cas que el candidat de la dreta fos Gabriel Attal, la diferència amb Mélenchon seria molt petita. Depenent de qui fossin la resta de candidats, Glucksmann i Retailleau podrien arribar al 10% dels vots, però la resta de candidats no. I 9 anys després de l'1 d'octubre, aquesta setmana s'està jutjant a Barcelona els policies que van disparar Roger Espanyol fent-lo perdre un ull. Espanyol intenta demostrar la intencionalitat d'aquests policies per tal que no es puguin adherir a la llei d'amnistia i eludir així les responsabilitats legals d'haver-li provocat aquesta lesió. I si dimarts la pluja afectava de ple Catalunya i li va tocar el rebre al Llenguadoc, a Occitània, amb greus inundacions a la zona de Montpeller. De fet, una part del nord de la ciutat va patir inundacions ahir a la tarda i al vespre i diversos rius de la zona van tenir desbordaments puntuals. Aquest fenomen mediterrani continua actiu i hi haurà episodis de pluja, tot i que en principi més moderats, durant tota la setmana. I aquest diumenge Brasil vota a les eleccions presidencials en les quals Lula da Silva intentarà aconseguir el seu quart mandat no consecutiu. Les enquestes el donen com a favorit, tot i que per poc marge, davant de Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Bolsonaro pare va ser condemnat per un intent de cop d'estat. Aquestes eleccions s'espera que passin a una segona volta precisament entre aquests dos candidats. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part pot ser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Colliure, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màximes 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
0: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.

Espancat va ser un grup musical valencià d'ska, reggae i tocs electrònics que va estar en actiu durant les primeres dècades del segle XX. Amb l'aturada d'Obrint Pas l'any 2014, Espancat es va considerar una mica com els seus hereus i juntament amb La Raïz, La Gossa Sorda i Urxata Sound System van fundar una corrent artística contra els governs de la dreta espanyolista de València de principis dels 2000. El 2017, Espancat va anunciar la seva parada indefinida, que és el mateix concepte que van fer servir Obrint Pas uns anys abans, i que en els dos casos aquesta parada encara dura.

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Espencat.
1: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: A Portvendres, 95. Baby.

balla fins que no puguis més, balla on et dugui el vent. Balla que ja vindrà el bon temps i es comprarà l'hivern.

0: jo era poeta i vaig preferir el punt de creu. Però si em torno a posar a escriure, ja veureu. Ja no tinc musa?
1: No.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La prefectura ha allargat les restriccions per sequera a una setantena de municipis de Catalunya Nord. Amb la pluja d'aquests dies no n'hi ha hagut prou i continuen en fase màxima de restricció tots els municipis de la Costa Vermella, els de la Conca del Tec i del Reart i quatre municipis del Conflent, que són Mosset, Molits, Campoma i Catllà. Canviem de qüestió perquè els resultats de l'enquesta PISA han mostrat una baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès i també de Catalunya Nord. La convidada d'avui a Ràdio Arrels és la professora de català i d'història i geografia al Col·legi Jofre de Ribes Altes, Lea Coudert.
2: Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació. Pot ser que si hi hagués més mitjans, hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars. El que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat.
1: I continuen plovent les crítiques contra el líder d'extrema dreta, Jordan Bardella, de qui el mitjà d'investigació Mediapag ha publicat una sèrie d'escrits antisemites de l'any 2013. Uns escrits que, segons Bardella, són falsos. El partit d'extrema dreta ha fet en la darrera dècada i mitja un procés de distanciament del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, precisament en aspectes com l'antisemitisme, i ha passat a defensar la visió sionista de la religió jueva amb un suport incondicional a Israel. La cúpula major de l'EGN ha tancat files amb el seu president amb l'esperança que aquest escàndol no arribi a les eleccions presidencials. Unes eleccions a les quals l'extrema dreta hi arriba com a favorita. Si més no, això és el que diu l'enquesta que ha preparat l'IFOP per LCI, Le Figaro i Sud Ràdio. Marine Le Pen arribaria en primera posició a la primera volta amb més d'un 30% dels vots en totes les hipòtesis que planteja l'enquesta. La dreta republicana passaria a la segona volta, sigui quin sigui el seu candidat, amb un avantatge si el candidat és Edouard Philippe. Segons aquesta enquesta, Mélenchon seria sempre en tercera posició. Tot i això, en cas que el candidat de la dreta fos Gabriel Attal, la diferència amb Mélenchon seria molt petita. Depenent de qui fossin la resta de candidats, Glucksmann i Retailleau podrien arribar al 10% dels vots, però la resta de candidats no. I 9 anys després de l'1 d'octubre, aquesta setmana s'està jutjant a Barcelona els policies que van disparar Roger Espanyol fent-lo perdre un ull. Espanyol intenta demostrar la intencionalitat d'aquests policies per tal que no es puguin adherir a la llei d'amnistia i eludir així les responsabilitats legals d'haver-li provocat aquesta lesió. I si dimarts la pluja afectava de ple Catalunya i li va tocar el rebre al Llenguadoc, a Occitània, amb greus inundacions a la zona de Montpeller. De fet, una part del nord de la ciutat va patir inundacions ahir a la tarda i al vespre i diversos rius de la zona van tenir desbordaments puntuals. Aquest fenomen mediterrani continua actiu i hi haurà episodis de pluja, tot i que en principi més moderats, durant tota la setmana. I aquest diumenge Brasil vota a les eleccions presidencials en les quals Lula da Silva intentarà aconseguir el seu quart mandat no consecutiu. Les enquestes el donen com a favorit, tot i que per poc marge, davant de Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Bolsonaro pare va ser condemnat per un intent de cop d'estat. Aquestes eleccions s'espera que passin a una segona volta precisament entre aquests dos candidats. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part pot ser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Coiure, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màximes 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
5: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
6: Una hora 100% en català.
7: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabana.

0: Música de proximitat.
1: El 23 de gener, a la plaça del meu poble, hi havia tot de gent, perquè el sol lluïa amb força.

passa entre angoixes de la gent que perdia el seu jovent, entre plors de moltes mares el 23 de gener. Un ocell de cer brillava per les dreceres del cel.

s'abraonava i deixava l'assassí rere seu fets abusins. El somriure i l'esperança el 23 de gener, quan arriba el cor s'englaça en aquest racó de món.

un instant abans que el temps s'aturés impacient dins el blanc de la seva ànima. Tot el meu dolor és amb ells quan arriba cada hivern. El 23

Alguns no voldrien aquest català. Arreu, si podien, el farien callar. Però per tant que facin, juntarem les mans i tots cantarem el sempre endavant.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La prefectura ha allargat les restriccions per sequera a una setantena de municipis de Catalunya Nord. Amb la pluja d'aquests dies no n'hi ha hagut prou i continuen en fase màxima de restricció tots els municipis de la Costa Vermella, els de la Conca del Tec i del Reart i quatre municipis del Conflent, que són Mossèn, Molits, Campoma i Catllà. Canviem de qüestió perquè els resultats de l'enquesta PISA han mostrat una baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès i també de Catalunya Nord. La convidada d'avui a Ràdio Arrels és la professora de català i d'història i geografia al Col·legi Jofre de Ribes Altes, Lea Coder.
2: Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació, pot ser que si hi hagués més mitjans hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars. El que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat.
1: I continuen plovent les crítiques contra el líder d'extrema dreta, Jordan Bardella, de qui el mitjà d'investigació Mediapag ha publicat una sèrie d'escrits antisemites de l'any 2013. Uns escrits que, segons Bardella, són falsos. El partit d'extrema dreta ha fet en la darrera dècada i mitja un procés de distanciament del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, precisament en aspectes com l'antisemitisme, i ha passat a defensar la visió sionista de la religió jueva amb un suport incondicional a Israel. La cúpula major de l'EGN ha tancat files amb el seu president amb l'esperança que aquest escàndol no arribi a les eleccions presidencials. Unes eleccions a les quals l'extrema dreta hi arriba com a favorita. Si més no, això és el que diu l'enquesta que ha preparat l'IFOP per LCI, Le Figaro i Sud Ràdio. Marine Le Pen arribaria en primera posició a la primera volta amb més d'un 30% dels vots en totes les hipòtesis que planteja l'enquesta. La dreta republicana passaria a la segona volta, sigui quin sigui el seu candidat, amb un avantatge si el candidat és Edouard Philippe. Segons aquesta enquesta, Mélenchon seria sempre en tercera posició. Tot i això, en cas que el candidat de la dreta fos Gabriel Attal, la diferència amb Mélenchon seria molt petita. Depenent de qui fossin la resta de candidats, Glucksmann i Retailleau podrien arribar al 10% dels vots, però la resta de candidats no. I 9 anys després de l'1 d'octubre, aquesta setmana s'està jutjant a Barcelona els policies que van disparar Roger Espanyol fent-lo perdre un ull. Espanyol intenta demostrar la intencionalitat d'aquests policies per tal que no es puguin adherir a la llei d'amnistia i eludir així les responsabilitats legals d'haver-li provocat aquesta lesió. I si dimarts la pluja afectava de ple Catalunya i li va tocar el rebre al Llenguadoc, a Occitània, amb greus inundacions a la zona de Montpeller. De fet, una part del nord de la ciutat va patir inundacions ahir a la tarda i al vespre i diversos rius de la zona van tenir desbordaments puntuals. Aquest fenomen mediterrani continua actiu i hi haurà episodis de pluja, tot i que en principi més moderats, durant tota la setmana. I aquest diumenge Brasil vota a les eleccions presidencials en les quals Lula da Silva intentarà aconseguir el seu quart mandat no consecutiu. Les enquestes el donen com a favorit, tot i que per poc marge, davant de Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Bolsonaro pare va ser condemnat per un intent de cop d'estat. Aquestes eleccions s'espera que passin a una segona volta precisament entre aquests dos candidats. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part pot ser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Coiubre, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màximes 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc a Ràdio Arrels, als estudis de Perpinyà, per fer memòria amb un home que ha estat a la primera fila de l'ensenyament en català a Catalunya Nord, doncs de la militància per la llengua i la cultura catalanes. I a més, jo ho recordo també, fent de jovenet, molt jovenet, participant a la programació d'aquesta ràdio i més tard ja fent una emissió de jazz. És una de les seves passions. Cristian Martínez, bon dia.
7: Bon dia, Benguet.
6: I gràcies d'haver acceptat fer memòria.
7: Sí.
6: Ja no vius, ja no t'estàs aquí a Catalunya Nord.
7: No.
6: Ara estàs a Barcelona.
7: Sí.
6: Vas i ben sovint o...?
7: Provo de venir a veure el Canigó i els habitants.
6: Manca el Canigó?
7: Ostres, sembla... Sí? És un tòpic, però...
6: Ah, sí?
7: És cert que fa part de l'imaginari col·lectiu, finalment. I manca la Plana, manca la Tramuntana, avui tinc sort. Provo de venir una vegada cada mes, cada dos mesos, provo de venir. I he deixat molts amics i molts records també.
6: Has vingut a aquesta ocasió en el cap de setmana, el 7 de novembre, diada de Catalunya Nord. La passió pel jazz continua.
7: Sí, clar.
6: Sí?
7: Sí, continua. Sí. És també una certa catarsi també d'escoltar-ne. Continuo escoltant mentre programo activitats... mentre doncs, abans de les reunions o després de les reunions continua fent part de la meva vida.
6: És d'aquells que et quedes en una època del jazz o et vas renovant i et vas actualitzant?
7: Sí, no. Penso que per principi, si escoltes jazz, has d'estar una mica obert a
6: renovar-te.
7: Per definició, una mica, no? A renovar-te i escoltar diverses coses.
6: Escoltes jazz i balles jazz.
7: Mira, sí, no farà un any, va ser un regal que vaig fer a la meva companya pel seu aniversari. Li vaig regalar un curs de swing de l'indie hop, que és una varietat que és molt, que té força alegria, és un divertimento, però a la vegada doncs també fas exercici, tu passes molt bé ballant, i també la música que passen doncs és música de jazz dels anys 50, de les grans orquestres, de la Fitzgerald.
6: I es balla en parella, això?
7: I es balla sol o en parella. Ara estem entrant en la fase del ball en parella, que prou complex, però però ens ho passem molt bé.
6: Clar. És ballar el jazz, que bàsicament és una música rítmica, i al mateix temps també fas un exercici físic, que deu ser molt convenient, no?
7: Sí, sí, i tant. No, el dimecres, escolta, i després tornem caminant a casa, ens fa una estona d'exercici físic.
6: Molt bé.
7: I també d'escampada mental, que cal, i molt.
6: Molt bé. Cristian Martínez, avui parlarem de tu, però també vull que sigui en part la memòria de la teua mare, l'Elisa Revilla, que va desaparèixer el 2011, tenia 68 anys. L'Elisa va ser secretària de la Bressola, va ser fundadora del Col·legi Comte Guifré, el primer col·legi català de Catalunya Nord, va ser membre de la direcció d'Òmnium Cultural Catalunya Nord, que són els que organitzen la nit literària de Sant Jordi, doncs una dona que va defensar sempre el país.
7: Sí, va estar compromesa amb la defensa del país, dels països catalans, i va escatimar esforços, penso, cal dir.
6: Havia nascut a Barcelona, ella?
7: Sí, va néixer a principi dels anys 40 a Barcelona i va passar tota la seva joventut, adolescència. Va estudiar a l'Escola de Massana, va estudiar
6: l'Escola de Belles Arts,
7: no? També va fer teatre, i bueno,
6: i el 74 arriba a Catalunya Nord.
7: Sí.
6: Com sí. És que arriba aquí? Política, feina?
7: No, de fet va ser amb mon pare, doncs van decidir de canviar d'aires des de Barcelona, on hi vivien, i van decidir de venir a viure cap aquí. Mon pare havia nascut a Bram, i havia passat tota la seva infantesa i adolescència a Béziers, on hi havia també nascut la seva germana gran, i amb qui tenia moltíssima relació, i per tant doncs, la seva vida estava gairebé feta a Béziers. I l'any 64 els seus pares van decidir tornar a Catalunya i amb ell, i llavors és allà que
6: es va conèixer el teu pare, el Mario.
7: Sí, el Mario
6: i l'Elisa. Doncs venen aquí el 74 perquè volen canviar d'aires. I què fan aquí?
7: Mon pare treballava en el món de la televisió, anem a dir, era reparador de televisió, i bueno, es va posar a treballar al seu compte per ell, i això va tenir un efecte secundari, de fet, que clar, va estar en contacte, com vivíem en un poble, d'acord, vivíem a Pollestres, ell va començar doncs, a
6: conèixer la gent de Pollestres,
7: La gent de Pollestres, la gent dels pobles del voltant, i llavors va començar a parlar en català. Va ser així que mon pare va començar a xerrar en català amb la gent dels pobles.
6: La gent parlava català?
7: Clar, i tant, el 74 molta gent parlava català encara, i ell va connectar amb això, i sí. Quan parlava català amb mon pare se li notava que havia après aquí a parlar-ho.
6: Es van instal·lar a Pollestres després de passar per un mas on vivien.
7: Sí, el Mas Muñoz.
6: Al començament, no? Mas Muñoz.
7: Sí, el Mas Muñoz és no sé si, bueno, no sé segur que encara existeix, però crec que sí. De fet, per entendre-ho, és de l'Hotel de les Arcades fins a la Rotonda d'Uixó. Sí. Doncs que ara ja només hi ha coses comercials. Sí. És darrere. Darrere, llavors, clar, en aquella època no hi havia absolutament res d'això. Hi havia Leroy Marché, crec, que era per allà un petit supermercat, que després ha esdevingut el que sabem, però no hi havia res, no hi havia cap zona comercial, era un mas molt bonic, que va ser on van aterrar quan van arribar aquí. I després d'allà van anar a Pollestres, i allà a Pollestres van viure en tres llocs diferents.
6: L'Elisa, tornem doncs a la teva mare, a l'Elisa Revilla, va ser mestra a la Bressola, a Sant Galdric.
7: Sí, exclusivament va estar a Sant Galdric, sempre.
6: D'acord.
7: Sí.
6: Ella era dibuixant.
7: Sí.
6: Havia dibuixat molt ja a Barcelona.
7: Sí, sí, sí. Ella era dibuixant de còmics folletinescs, aquests una mica sentimentals, que treballava per una empresa belga. Doncs, i llavors ella treballava amb... Estem parlant d'una època no numèrica, i per tant doncs, vol dir tot manual, era una dibuixant artesanal, és a dir, que tenia les planxes de dibuix amb la tinta, i tenia una taula de dibuix molt bonica que tenia a Pollestres, i allà s'esmerçava a fer aquells dibuixos on els personatges eren una mica icònics, és a dir, que eren tots guapets, no hi havia ni un que... Fins i tot la gent gran també. Llavors, però era un dibuix que de la manera com ho feia exigia molt, perquè calia fer tots els detalls i a més amb tinta, i déu-n'hi-do, dic, era una... Sí, sí.
6: I aquí va fer el logotip de la Barcelona.
7: Correcte, sí, sí, sí. Això, el primer logotip l'havia fet en Pere Lluberon.
6: Sí.
7: I quan ella va entrar, doncs, com la gent que era amb ella sabia que dibuixava, se li va demanar i ho va fer, i és la Bressoleta.
6: La Bressoleta, sí.
7: La Bressoleta, que
6: molt
7: és...
6: Bé. La Elisa Revilla, la teva mare, va ser secretària general de la Bressola,
7: sí,
6: fins que l'any 91,
7: sí,
6: va crear el Col·legi Comte Guifré a Perpinyà.
7: Sí, sí, sí. Llavors, això, bueno, va ser ella i, evidentment, tot un grup de gent que van crear el col·legi, i doncs van comptar amb la inestimable aprovació i participació de la Alicia Marcet i de la malaurada Renata Laura,
6: sí,
7: que va esdevenir la directora del centre, per tenir un currículum com l'Alicia Marcet, sí, que abastament
6: la professora d'història,
7: professora,
6: sí.
7: I després també gent, bueno, que coneguda del país. Hi havia la Marenja dels Falquers, bo, Joan Miquel Forcada, sí, que havia estat president, que era a la Bressola, i que també, és a dir, molta gent que va fundar Comte Guifré venien de la Bressola, però van sortir de la Bressola perquè no hi hagués una mena de...
6: Comentarem després la creació del Comte Guifré, per acabar de completar el retrat de la teva mare, l'Elisa, sí, Revilla. Ella va ser membre també de la direcció d'Òmnium Cultural Catalunya Nord,
7: sí.
6: Els que organitzen la nit literària.
7: I els cursos de català per adults, també.
6: Sí. I va participar també a la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya Nord.
7: Sí,
6: no?
7: sí. Em sembla que és així.
6: Et sembla?
7: Em sembla que és així. Ah. És una cosa, em va explicar que al moment d'anar a dipositar els estatuts de la prefectura, doncs, bueno, calia uns noms, i ella va posar el seu, amb en Mateu Amat.
6: D'acord, sí, que era
7: l'històric
6: d'allò.
7: I sí que va fer part d'aquest partit durant un bon moment, sí, sí, efectivament.
6: Per cert, que tu vas ser vicepresident d'Òmnium,
7: sí,
6: aquí a Catalunya Nord.
7: Sí, sí,
6: eh?
7: Sí. Durant el mandat de la Montserrat Biosca i també de la Maria Barcons.
6: L'Elisa va morir el juliol del 2011.
7: Sí.
8: Si jo fos un arbre de fusta banal, un poll de ribera, un xipre, un pal, sí que ho faria, i a més per Nadal, una betzeria, una betzeria, una betzeria, qui diu que no val? Si jo fos un arbre i llenya per l'hivern, una alzina borda, un xipre, un vern, si me n'aniria per llocs més calents, un ocell per guia, un ocell per guia, un ocell per guia, si m'estimes, nen. Si jo fos un arbre amb fruits ben sucrats, de cirera por prou de préssecs necrats, tant te deixaria collir d'amagat, complís amb faries, complís amb faries, complís amb faries d'un robo ben dat. Si jo fos un arbre, qualsevol arbret, d'aquell que te'n rius perquè no són drets, de seure ma tronca qui te dona el dret. Si te faig ma sombra, si te faig ma sombra, si te faig ma sombra, jo també tinc set. Si jo fos un arbre posat per la pau, al mig d'un vilatge platana suau, tot el meu fullatge i a sota un cel blau, somia viatges, somia viatges, somia viatges, boscos

0: Tinc la guitarra, el vent de les tardes a les branques del pi.
1: Avui faig memòria amb Cristian Martínez, amb els estudis de Radio Arrels, a Perpinyà, un matí del cap de setmana del 7 de novembre del 2021. És per això que ell ha vingut aquí a Catalunya Nord, perquè s'està a Barcelona. Hem parlat de la teua mare i un poc de ton pare, el Mario. Voldria parlar un poc més.
2: D'acord.
1: Ja has explicat que el Mario era reparador de televisió,
2: sí,
1: a Pollestres, reparava Pollestres i els entorns.
2: Després va estar a Ceret.
1: D'acord.
2: Mon pare és un enamorat absolut de Ceret i del Vallespí, arran d'haver treballat a Ceret, primer per a una empresa de família Cordomí,
1: sí,
2: que tenien allà una empresa de televisions, i després el seu compte també, tenia el seu taller a la plaça de Tillol, a Ceret, sí. I bon, és absolutament era un boig de Ceret, del Pablo, on era amic del propietari.
1: No. El Mario, el teu pare, no era català de naixença, no, però hi va aprendre a parlar català, sí, amb els seus clients aquí.
2: Sí. I clar, també el Vallespí potser amb més motiu,
1: sí,
2: perquè allà en les pobles el català, sí, era encara, ha guardat encara una mica més de pervivència, i també a la plana, doncs, amb tot aquest eix a Pollestres, Canos, Nils, Pontellà, tota aquesta zona on es desenvolupava.
1: Ell has dit que havia nascut a Bram, és a dir, al camp de concentració.
2: Correcte, sí.
1: De Bram,
2: sí,
1: perquè venia d'una família anarquista.
2: Correcte, sí. Sí, els meus avis van participar en la revolució anarquista. El meu avi era de la zona de Múrcia i la meva àvia era de l'Aragó, però parlaven els dos, sí, perfectament català, perfectament català, sense cap problema, i a més, bueno, que se sentien identificats amb força amb les idees republicanes, catalanes.
1: Tu vas conèixer el teu avi, els avis? Els
2: sí, sí, tant els de part de mare com de pare. Sí, sí, i tenia un... És a dir, amb aquests avis es va haver, tant amb els uns com els altres, una transmissió memorística molt important de les idees, de les èpoques, dels fets viscuts. Això que penso que tots els nets ens va...
1: T'ha marcat a vosaltres, a tu?
2: Sí, perquè clar, evidentment, bueno, penso, considero molt important que aquesta, sí, memòria l'hàgim tingut, la sort, sí, de saber el que ells van viure, per què ho van viure...
1: El teu avi va ser molt actiu, no?
2: Va ser molt actiu, era a la FAI, i llavors era reporter de guerra, va estar amb Durruti a la Batalla de l'Ebre, era una persona molt implicada. Quan hi va haver la retirada, doncs, va estar separat de la meva àvia, van anar als camps de treball d'Arles de Tec, dels quals es van escapar per entrar a la resistència, una persona amb moltes inquietuds, sí, intel·lectuals i d'altres també, i durant tota la seva vida va militar per les idees que havia defensat sempre, i bueno, fent diferents coses, no? Però molt també cap a la final de la seva vida, amb moltes ganes d'explicar-ho, escrivia poesia, com la meva àvia també, que era molt propera al món de les dones lliures. I
1: és a Besiers que es van instal·lar?
2: Es van instal·lar a Besiers, això al principi, no? Quan a part de... van estar també a Font-Romeu, clar, era una ruta una miqueta d'estades curtes en els llocs, amb poques possibilitats de desenvolupar-s'hi, i a Besiers van anar a parar a la colònia espanyola, al barri de Sant Jaume de Besiers,
1: sí,
2: barri antic, i allà, doncs, allà sí que s'hi van establir una mica més. Després van viure també una temporada més llarga a la Devesa de Besiers, també, però també van tornar, quan en mon pare... Doncs,
1: cap al sud.
2: Cap al sud van tornar, sí, i vivien al carrer Berlín de Barcelona, i també estiuejaven a Sant Feliu de Codines. I allà després també hi van viure. És a dir, és veritat que aquesta idea que comentàvem del pèndol, sí, de no parar d'anar amunt i avall en un espai geogràfic limitat,
1: sí,
2: doncs va passar... a ells, va passar als seus fills i va passar als seus nets.
1: Et passa a tu.
2: Sí, sí.
1: Ja hem parlat de la teva mare, l'Elisa Revilla, del teu pare, el Mario. Per cert, que el Mario, a part de reparador de televisions,
2: sí,
1: i era també un gran col·leccionista, el teu,
2: sí,
1: pare.
2: Sí, amb un pare tenia una col·lecció de segells, però que no la tenia massa mirada, però bueno, a partir d'un cert moment s'hi va tornar a interessar i va entrar completament en aquest tema. És a dir, realment va explorar el tema dels segells a fons i llavors va començar a interessar-se també pel paper antic, la història postal i bueno, moltíssimes coses. I llavors anava a fer una ruta amb fires de paper antic i de segells, de filatèlia, doncs al territori, realment, a sí, tot el territori. També anava a Occitània molt sovint, havia anat a París sovint per això, i també a Barcelona perquè tenia amics repartits a les dues bandes.
1: Doncs va ser una passió.
2: Sí, no, i era una persona realment entesa en això.
1: Ho has continuat tu, això?
2: Jo, a mi em va transmetre la passió de les postals, d'acord? I durant un temps, bueno, també era una manera d'estar relacionat amb ell, sí, a través del món de la postal. Jo he guardat postals després, sí, quan ell va marxar va ser molt difícil de tornar-hi, això. En canvi, les postals, tinc moltíssimes postals de Perpinyà, perquè m'agrada molt la història i aleshores també era una manera de conservar, i bueno, el fet de que siguin de Perpinyà o dels voltants de Perpinyà també tenia una relació amb l'estimació del territori del país.
0: Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Cristian Martínez, parlem de tu. Tu vas néixer a Barcelona, sí, el 66,
2: sí,
1: i tens 8 anys quan arribes amb ton pare i amb ta mare aquí a Catalunya Nord,
2: sí,
1: el 74, ja ho hem dit. Tu vas directament a Pollestres.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo vivia a Barcelona, llavors amb 8 anys per mi va ser... jo ho recordo molt, molt bé, aquesta època.
1: Quan et van dir, volem canviar...
2: Bueno, sí, és a dir...
1: De vida, de lloc de residència...
2: Sí, perquè... De
1: anem fet, a França, deuríem
2: sí,
1: dir, no?
2: Però van afegir, anem a un poble. Ah. I vaig pensar, caram, això pot estar bé, perquè jo a Barcelona estava molt, clar, lògicament lligat a l'adult, no? I quan vaig fer la primera vegada que vaig venir a Pollestres i vaig veure el poble, que era, no era com ara, ni de bon tros, era molt més petitó, i clar, ostres, vaig veure un espai de llibertat.
1: Ah, sí?
2: Clar, perquè vaig pensar, ostres, jo aquí aniré, vindré, faré una mica, seré autònom, sí, una mica el que vulgui, clar, no? I clar, jo vaig, i efectivament va ser així. Va ser així, clar, va ser com tenir un espai de llibertat que no havia tocat quan tenia 8 anys, perquè anava d'uns avis als altres i sempre amb un acompanyament,
1: sí,
2: no? I sense poder moure'm gaire, i aquí, clar...
1: I la integració lingüística, com trobes Pollestres? Encara amb gent que parla català?
2: La gent gran.
1: La gent gran.
2: La gent gran, sí.
1: Però els mainatges, no?
2: No. Jo el que passa és que de cara al francès, per exemple, no vaig tenir problemes perquè a l'escola al sud ja havia anat a un parvulari que era en català, parvulari Monsol, que es parlava en català.
1: En ple franquisme, això.
2: Sí, perquè això passava, en certs parvularis privats podies trobar-t'ho en públic, evidentment no. I després em van posar el liceu francès.
1: Ah.
2: I clar, la meva llengua materna és el castellà i el francès, perquè les dues llengües que d'allò, el català, tret del parvulari Montsol, però clar, era molt petit, sempre l'havia sentit a casa de la família de ma mare, a les partides de diumenge de Rami, dels meus avis i les tietes de ma mare, i jugaven en català, i allà sentia català.
1: Tu no ho parlaves encara, doncs?
2: No, cada diumenge sentia català. Clar, un català molt bonic, molt endogàmic, perquè clar, tampoc estaven allà sempre. I...
1: Doncs amb 8 anys arribes a Pollestres, sí, amb la teva família, pare i mare, vas a escola a Pollestres, doncs, col·legi Saint-Exupéry, Liceu Aragó.
2: Sí, llavors al Liceu Aragó no, normalment no hi havia d'anar, perquè el meu liceu de sector era l'Ursa, però hi havia la possibilitat de fer català al liceu, però era Aragó que tenia això. Llavors, en principi, diguem que legalment sí que es podia, podies demanar una opció que no tingués el teu liceu de sector, i en principi te l'atorgaven, llavors anaves al liceu que havies demanat. Però, bueno, clar, com era el català, doncs no era gens fàcil a nivell acadèmic d'obtenir-ho, i l'Elisa es va posar el blau de treball perquè fer pressió perquè ho pogués fer. I llavors vaig anar, sí, efectivament, vaig estar a Liceu Aragó. I
1: vaig tenir com a professora...
2: La Renata Laura Portet, a català, en tercera llengua, doncs, vaig fer començar. Llavors era una classe amb un nivell alt, perquè hi havia fills d'actors de moviments culturals del país. I clar, llavors tothom... el sabia, el català, en aquell grup. Sí. I per tant, amb la Renata, que ella era superambiciosa de cara a la transmissió de la llengua i de la literatura, doncs clar, el nivell va ser molt alt de seguida, no?
1: Sí.
2: I no teníem un nivell de... No. Hola, em dic Cristiana, això ja ho sabíem, no hi havia problema. No? Per tant, van ser cursos molt, molt estimulants.
1: Cristian Martínez, joventut, doncs, a Pollestres, adolescència a Pollestres, perquè sent adolescent, és a dir, no sé, 14, 15 anys, no?, hi ha un senyor que arriba a Pollestres i munta com, no sé, un grup de teatre?
2: Sí, com una mena d'activitat així. Em sembla que era si no m'equivoco, em sembla que el dissabte al matí, que hi havia una activitat del Centre Cultural Català de Pollestres, i doncs en aquella edat és quan vaig conèixer en Pere Manzanares.
1: Aquest senyor que deia jo era
2: Pere Manzanares, que va fer un taller d'animació de teatre,
1: sí,
2: i amb tot un jovent, doncs, o bé que tenia una família que tenia inquietuds catalanes o fills de catalans del poble. Sí. I llavors es va muntar una obra de teatre que vam presentar
1: en català,
2: a la sala de festes.
1: Bon dia. Amb molt de públic, no?
2: Amb molt de públic, molta gent. Sí. I era divertida i va estar molt bé i m'agradaria retrobar el text.
1: Teatre i cançons, també.
2: I cançons, perquè en aquest mateix Centre Cultural Català, després d'en Pere, hi va arribar en Joan Pere Levián, que animava un taller de cançó en català. I llavors aquests mateixos joves van deixar anar els vestits de l'obra de teatre i ens van posar el vestit de cantaires.
1: I què cantàveu?
2: Cantàvem algunes cançons d'ell, però d'altres del cançoner català, i algunes adaptades en català, com me recordo aquella de Bob Dylan de Resposta és
1: dins el vent.
2: Sí, em sembla que és ell que l'havia adaptat al català. Guardo un molt bon record d'això, d'aquesta etapa, però també va ser una etapa de descoberta de coses que jo em pensava que només existien a la taula de Rami dels meus avis, i de cop i volta descobreixo aquí, en plena adolescència, tot això.
1: Les Pollestres va ser un moment important.
2: Va ser un moment important, va ser
1: d'integració cultural.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, l'entrada a tot això.
1: Sí, sí, sí. I va ser molt important també Prada.
2: Sí, l'accelerador va ser Prada.
1: Prada, l'Universitat Catalana d'Estiu.
2: Sí, perquè doncs aquí va ser... Aquí cal donar molt les gràcies a en Jurès Planes, doncs, que era dins de la Universitat Catalana d'Estiu i que va promoure una sèrie de beques per jovent de Catalunya Nord, que hi fos interessat. I allà jo vaig conèixer en Lluc Bonet, a Prada, i d'altra gent també.
1: Teniu 16 anys, no?
2: Sí, 16 anys, sí. I llavors doncs, ens llancem a Prada. Prada va ser un descobriment increïble de moltíssimes coses.
1: Era el temps encara que la UC festiva,
2: sí,
1: era molt festiva.
2: Molt. Sí. La característica principal era la festa, era just abans de tornar a l'escola, i bo, evidentment, tant sí. Els del sud com els del nord i els entremig, i sobretot els valencians, que tenien un sentit de la festa molt desenvolupat,
1: i tant.
2: Doncs ens ho vam passar molt bé. Jo vaig anar 5 anys consecutius a Prada.
1: D'acord.
2: I llavors allà, bueno, a part d'evidentment la formació cultural, formació política, va ser molt important ser a Prada. I és tornant de Prada que aquell senyor que feia teatre i tot això
1: el Pere
2: va deixar anar la proposta de per què no fer ràdio en català. I aleshores, doncs, quan Arrels era encara ja en aquell hangar que
1: anava
2: entre les vinyes a prop de Canus, doncs van començar a fer ràdio també, posant música, i després
1: aquí amb el Lluc Bonet,
2: sí, amb el Lluc Bonet,
1: però jovenets aquí, jovenets,
2: també.
1: Sí, sí.
2: I ràpidament...
1: I què fèieu, doncs? Música?
2: Música, bàsicament el contingut musical, el que passa és que sí que era presencial, i per tant anàvem i xerràvem, i llavors també venia d'altra gent, i a poc es va anar creant un caliu en això. Ho recordo com un espai on la gent que venia... Tot allò va anar desembocant en el que va ser Jovent de Catalunya Nord,
1: no? Sí.
2: Que va ser, bueno, una cosa una mica inèdita. Després hi ha hagut un intent, crec, de Joves del Nord, o
1: sí.
2: Hi ha hagut un nou intent, sí, sí. D'això, però això va ser un moviment cultural juvenil en català, amb unes conviccions catalanes molt marcades, i on ja hi havia gent, a més d'horitzons, fins i tot ideològicament, de coses força diferents... Però era un grup bastant nutrit de gent, sí. Del país.
1: Sí, sí. I tornant a la universitat, on fas el DEC de català, aquí tens el Pere Verdaguer com a professor.
2: Tinc el Pere Verdaguer, tinc de tots els professors que tothom coneix i que ha tingut, parlo d'una generació, que hem tingut els professors d'aquí de Catalunya. No? El Pere Verdaguer va ser important per la literatura, que de seguida em va interessar molt el contingut que explicava, les obres que tractava. També vaig apreciar molt perquè aquí a més a mi m'interessava molt i hi anava una mica buit de coneixement de les classes d'en Ramon Sala, també d'història, perquè parlava molt d'aquí,
1: sí.
2: I va ser una manera de començar a entendre, de lligar caps, no? d'entendre el país, la catalanitat del país soterrada, aprendre a estimar la recerca de la història del país, perquè res no fa pensar que en aquest país, però si grates una mica, sí, uf,
1: només cal que gratis un poc,
2: un sí, poc i surt sí, sí, tot.
1: I participes també a l'Associació Catalana d'Estudiants?
2: Sí, la bola creació,
1: el
2: la
1: sindicat
2: fundació
1: d'estudiants.
2: Sí, que va néixer de, bueno, penso que també per la generació que hi havia allà, de la, coincidien tota una sèrie de gent que després i encara està en el món de l'ensenyament aquí.
1: Hi havia
2: en Bailac, hi havia en Pasqual Tirac, hi havia l'Enric Vilanova, que ell no s'ha dedicat a ensenyament, a l'advocacia, hi havia l'Esteve Carrera,
1: sí,
2: El Codunyan, el Pere Codunyan, sí, sí, sí.
1: D'acord.
2: Sí, sí, hi havia tota una colla que érem tots amics, el Lluc, sí, també, sí, clar, és a dir, que érem, vam coincidir tota una generació de gent.
1: L'ASSE que guanya unes eleccions.
2: Sí, sí, jo, no? Llavors ja es crea l'ASSE, es funda la revista L'Empenta, que és un petit butlletí d'informació, bo, que el calia l'òrgan de comunicació, i a les eleccions es presenta, el Codunyan porta la llista i pum, i guanyen. I, bueno, amb totes les cometes que es vulguin,
1: perquè la participació
2: no va ser molt
1: és baixa,
2: baixa, però sempre, bueno,
1: però
2: malgrat tot,
1: guanyar.
2: Es va guanyar i potser que es responia a un discurs que era completament diferent a l'habitual, no? L'encasellament habitual d'allò, i sí, sí, va ser molt... Jo a partir d'aquí, en acabar això, aquest procés, jo és quan vaig marxar al sud a estudiar.

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb Cristian Martínez. Les cançons que hem escoltat, com aquesta d'en Joan Pau Giner, el Diguem-ho, i abans una del disc Arbre de Pere Figueres i Tolosa de Nogaró, són cançons que en Cristian ha volgut que acompanyessin l'emissió. Ho ha explicat així.
1: M'has demanat per començar aquell magnífic disc del Pere Figueres, Arbre.
2: Sí.
1: O sigui, és un gran disc, aquest.
2: És un gran disc. Bueno, a mi en Pere és com a artista em interessa molt tot el que ha fet,
1: sí.
2: I bo, som amics.
1: I continua fent.
2: I continua fent. Continua i espero fent. Que va durant molt de temps, perquè sí. no atura. I tot el que fa és... tota la seva poètica m'interessa sí. molt. I Arbres és particularment un disc que m'agrada sí. molt. M'agrada molt.
1: Hi ha unes cançons amb copla i d'altres sense copla.
2: Sí.
1: M'has demanat també el Diguem-ho, d'en Joan Pau Giner.
2: Sí, sí, és a dir, seria com un... Estava per dir als mestres educats, perquè em correspon sí. a nivell de professió, però el Diguem-ho també hi ha als mestres educats. És a dir, és com una cançó una mica...
1: És molt forta, aquesta cançó.
2: És molt forta, aquesta cançó, i és molt compromesa. És com un despertar. Jo me'n recordo quan la vaig sentir la primera vegada, va ser saps? Com una bufetada.
1: És forta i clara.
2: A plena mà, és això.
1: Sí.
2: I també m'agrada això. Sí. És a dir, en un moment determinat, ostres, potser cal dir quatre sí. coses ben dites.
1: Sí. No? I el Pere Figueres la canta sovint, també.
2: També, sí.
1: sí, sí. sí, sí. Aquesta cançó,
2: sentit,
1: diguem-ho.
2: També per ell.
1: Sí, sí. I Tolosa del Nogaró, per què?
2: Això és una identificació amb mon pare. Molt clara. Bo, tenia un cert aire, a més, i li agradava, sempre li ha agradat Nogaró a mon pare, i a mi m'agrada Bot, perquè també al Nogaró li agradava el jazz, i també hi ha tot un... Però la cançó de Tolosa és hi ha una identificació directa amb quan sento aquest home cantar, sento el meu pare al meu costat.
1: D'acord.
2: Hi ha un element afectiu molt fort, sí. però la cançó m'agrada molt. És a dir, la relació del que ha marxat amb el territori és una mica una història familiar, això, al
1: sí.
2: final, saps? Vull dir, perquè la meva família és una família que ha hagut de viatjar a vegades perquè volia o a vegades perquè no li quedava altre remei.
1: Sí.
2: Hi ha tota una part de la infantesa en aquesta cançó, i hi ha la persona que es fa gran i marxa i que té l'esperança que quan torni tornarà a reveure sa pensée de Tuile, jo quan passo la maleïda frontera
1: sí.
2: imposada, que vaig al Canigó, si ma pensée de Tuile. I doncs és una sí, miqueta sí. aquest transfer, no? M'agrada les cançons on hi ha una vocació directa amb el territori, sigui una ciutat, sigui un arbre, sigui...
1: I Nogaró té aquest aspecte a nivell musical jazzístic, també.
2: Sí, clar, perquè té... En el moment, és a dir, quan va sortir ell, on hi havia tot un tema de varieté, ell també va fer part

0: topedagògic. Hem de parlar també de rugbi. N'és un gran aficionat i segueix amb passió tant l'USAP com els Dracs, tot i la llunyania. I ho fa, diu, gràcies a les retransmissions de Ràdio Arrels. Això serà a la segona part de la memòria amb Cristian Martínez, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent s'escolta.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La prefectura ha allargat les restriccions per sequera a una setantena de municipis de Catalunya Nord. Amb la pluja d'aquests dies no n'hi ha hagut prou i continuen en fase màxima de restricció tots els municipis de la Costa Vermella, els de la Conca del Tec i del Reart i quatre municipis del Conflent, que són Mosset, Molits, Can Poma i Catllà. Canviem de qüestió perquè els resultats de l'enquesta PISA han mostrat una baixa de nivell dels alumnes de l'estat francès i també de Catalunya Nord. La convidada d'avui a Ràdio Arrels és la professora de català i d'història i geografia al Col·legi Jofre de Ribes Altes, Lea Coudert.
4: Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació. Pot ser que si hi hagués més mitjans, hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars, el que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat.
3: I continuen plovent les crítiques contra el líder d'extrema dreta, Jordan Bardella, de qui el mitjà d'investigació Mediapag ha publicat una sèrie d'escrits antisemites de l'any 2013. Uns escrits que, segons Bardella, són falsos. El partit d'extrema dreta ha fet en la darrera dècada i mitja un procés de distanciament del Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, precisament en aspectes com l'antisemitisme, i ha passat a defensar la visió sionista de la religió jueva amb un suport incondicional a Israel. La cúpula major de l'EGN ha tancat files amb el seu president amb l'esperança que aquest escàndol no arribi a les eleccions presidencials. Unes eleccions a les quals l'extrema dreta hi arriba com a favorita. Si més no, això és el que diu l'enquesta que ha preparat l'IFOP per LCI, Le Figaro i Sud Ràdio. Marine Le Pen arribaria en primera posició a la primera volta amb més d'un 30% dels vots en totes les hipòtesis que planteja l'enquesta. La dreta republicana passaria a la segona volta, sigui quin sigui el seu candidat, amb un avantatge si el candidat és Edouard Philippe. Segons aquesta enquesta, Mélenchon seria sempre en tercera posició. Tot i això, en cas que el candidat de la dreta fos Gabriel Attal, la diferència amb Mélenchon seria molt petita. Depenent de qui fossin la resta de candidats, Glucksmann i Retailleau podrien arribar al 10% dels vots, però la resta de candidats no. I 9 anys després de l'1 d'octubre, aquesta setmana s'està jutjant a Barcelona els policies que van disparar Roger Espanyol fent-lo perdre un ull. Espanyol intenta demostrar la intencionalitat d'aquests policies per tal que no es puguin adherir a la llei d'amnistia i eludir així les responsabilitats legals d'haver-li provocat aquesta lesió. I si dimarts la pluja afectava de ple Catalunya i li va tocar el rebre al Llenguadoc, a Occitània, amb greus inundacions a la zona de Montpeller. De fet, una part del nord de la ciutat va patir inundacions ahir a la tarda i al vespre i diversos rius de la zona van tenir desbordaments puntuals. Aquest fenomen mediterrani continua actiu i hi haurà episodis de pluja, tot i que en principi més moderats, durant tota la setmana. I aquest diumenge Brasil vota a les eleccions presidencials en les quals Lula da Silva intentarà aconseguir el seu quart mandat no consecutiu. Les enquestes el donen com a favorit, tot i que per poc marge, davant de Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Bolsonaro pare va ser condemnat per un intent de cop d'estat. Aquestes eleccions s'espera que passin a una segona volta precisament entre aquests dos candidats. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia, ja som a l'octubre. Se desperta la tramuntana a la plana, però amb força molt mitjana. Al matí és bastant clar. Amb els pas de les hores neix núvols de mitjana altitud sense gaire conseqüències, a part potser unes gotes al final de tarda a Cerdanya i a l'Alba i Espí. Per les màximes previstes avui, 16 als Angles, 20 a Enveig i Toès, 22 a Cornellà de Conflent, 25 a Boleternera i Pià, 24 a Tuí, 23 a Colliure, 22 a Sant Llorenç de Cerdans i 26 a Reiners. Fem un resum d'aquest mes de setembre amb els valors registrats a Perpinyà. Hem tingut 12 nits tropical, 16 dies de forta calor i 4 dies de molt forta calor. La mitjana de les mínimes és de 18,9 graus i de les màxima 30,5 graus, és a dir, 4,9 graus per sobre de la mitjana. És el setembre més càlid des de fa 125 anys, amb només 9 mil·límetres de precipitacions. Avui és Sant Remi i Santa Teresa de Lisieux. L'1 d'octubre de 2017 s'ha celebrat el referèndum sobre la independència de Catalunya amb més de 2 milions de votants i amb utilització de violència de part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Alinyà 95.
2: Educació a Ràdio Arrels.
5: Amb l'Oriana Penyer.
8: Fa poc han sortit els resultats PISA i els alumnes francesos tenen 18 punts de menys, amb al contrari del 2022. En parlem amb una professora d'història, geografia i de català, professora al Col·legi de Ribes Altes i representant de la SNES, és l'Alea Cuder. Bon dia.
4: Bon dia.
8: Han sortit els resultats PISA, on notem una baixa de nivell dels alumnes francesos. Tu, en general, com a professora, com ho veus, això?
4: Bé, doncs, clarament hi ha un constat col·lectiu de baixa de nivell, però crec que s'han de nuanciar aquests resultats. Ja en la manera d'avaluar el PISA, els exercicis no porten sobre els aprenentatges reals, sinó sobre exercicis estereotipats que no reflecteixen realment el treball que es fa a les aules. Doncs són exercicis d'aplicació sense desenvolupament i sense pensament crític i depèn molt del sistema educatiu. Són exercicis que s'apliquen a nivell internacional i doncs hi ha sistemes educatius molt diferents. I a França intentem fer pensar els alumnes, fer reflexionar els alumnes coses que no es fa arreu.
8: I molts pares, ho podem veure sobre les xarxes socials, pares i antics professors o professors de l'educació nacional, posen la falta, sobretot en les pantalles, en les xarxes socials, per a aquesta doncs, baixa de nivell. Tu ets d'acord o no?
4: Pot ser que és una de les raons, evidentment els alumnes passen molt més temps davant d'una pantalla, no llegeixen, no passen temps a fora, evidentment pot ser que hi ha un efecte, però crec que la raó principal, sobretot, és 40 anys de sabotatge de l'escola pública i problemes estructurals com la crisi de reclutament, que va lligada a la pèrdua d'atractivitat, als salaris, condicions de treball, però també efectius importants i sobretot les desigualtats socials. Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació. Pot ser que si hi hagués més mitjans, hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars. El que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat. Si mirem el classificament dels establiments per índex de posicionament social, som entre els més baixos de França, és a dir, que al darrere hi ha Mallorca, i som el departament menys dotat de l'acadèmia, que ja és la menys dotada. doncs cosa que accentua les desigualtats socials. Si mirem en detall, aquesta rentrada al setembre 2026, faltaven 15 postes de... hem perdut 15 postes, perdona. I per arribar a la mitjana acadèmica, caldrien 50 postos complets de professor al secundari, que correspon a una pèrdua de 585 hores. Doncs, evidentment, que no podem demanar als alumnes tenir resultats excepcionals si falten hores d'ensenyament.
8: Segur. I a més, que, com has dit, som el departament el més pobre de l'estat francès i els alumnes que, malauradament, venen de mitjans desfavoritzats no tenen a casa accés a la cultura i a l'educació.
4: Clar, i doncs si l'escola pública no posa els mitjans per ajudar aquests alumnes, per fer que aquests alumnes puguin tenir totes les possibilitats del món, no pot ser màgic.
8: Exacte. I tu, com a professora, també notes una baixa de reflexió de la part dels alumnes actuals?
4: Potser pas una baixa de reflexió, però crec que podem notar una baixa d'implicació. És com assistim a les classes perquè és obligatori, però pot ser una falta d'interès i pot ser que els alumnes no entenen realment perquè són aquí, que hi ha una part del que fas aquí ara que determinarà el que podràs fer al futur. Crec que això encara hi ha molts alumnes que no ho tenen present.
8: Però això des de quan ho notes?
4: Sobretot amb el període de Covid, on els alumnes van quedar a casa i doncs treballar era com opcional. Si no ho feies, ningú no et podia dir res i doncs aquí s'ha perdut una mica l'interès de l'escola per certs alumnes.
8: I per acabar, tu com veus el futur?
4: Doncs no ho sé. Si, pot ser que si canvien les polítiques de cara al públic en general, la cosa millorarà, però és veritat que quan mirem hi ha classes sobrecarregades on tenim una quantitat sempre més important d'alumnes amb necessitats particulars i és impossible dedicar una atenció individualitzada a cada alumne quan tens una classe amb més de 30 alumnes i que la classe dura 50 minuts. Cosa que ens inquieta també des dels NES és veure si el Ministeri voldrà o no instrumentalitzar la baixa de resultats per justificar reformes regressives, com va ser el cas del 2024 amb el xoc de savoir i grups de nivell que ataquen el col·legi únic. I tot això, com ho van anunciar aquesta setmana, reduint encara els mitjans, perquè si els serveis públics perden 54 milions, doncs, evidentment que hi haurà un problema a l'escola.
8: Estàvem parlant doncs, dels resultats PISA i doncs, d'una certa baixa de nivell dels alumnes que, de fet, no cal prendre el peu de la lletra. En parlàvem amb la Lea Coder, professora d'Història, Geografia i de Català al Col·legi de Ribes Altes. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
2: És el moment, com cada dimecres a Ràdio Arrels, d'entrar en comunicació amb Banyuls de la Merenda. Parlem, com cada dimecres, en aquesta hora, amb l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: Comentaris d'actualitat i l'estat francès. Els últims dies, aquest passat cap de setmana, era absolutament inevitable, era impossible passar al costat d'aquesta visita del papa a l'estat francès. Pere, és que això, aquesta visita, és un fet religiós o bé un fet polític?
3: Doncs aquesta visita té un ressò considerable pels mèdies, per tot el sistema de comunicació, però també per un efecte mobilitzador de la gent, de molta gent, molt més enllà del que és l'assistència habitual de cerimònies de caràcter religiós, qualsevol siguin, i per això podem pensar que es converteix en un fet polític. No dic un acte polític, però un fet polític, per tant, que mobilitza molta gent. Diuen 700.000 persones per la missa a la Concòrdia a París, 80.000 joves a l'Estadi de França, avingudes de París plenes a tot arreu, i igual, encara que no es conegui exactament les xifres, a Lourdes i a Metz, que són els dos pobles de visita del papa, és segur que això no és la mobilització únicament de catòlics, únicament de gent que regularment va a missa i té un respecte del ritual religiós. Evidentment que també hi ha la pregunta que per organitzar tot això es necessita mobilitzar mitjans públics, és a dir, espais, París, policia, fins i tot una recepció oficial al Palau de la Presidència de la República. És molt més que un senzill acte religiós que generalment no mobilitza gaire més enllà dels mitjans dels quals disposen les organitzacions religioses. Aquí, de fet, l'Estat francès ha pres una part significativa en l'organització d'aquesta vinguda, d'aquesta visita del papa. Recordem que per lo que fa de l'Estat francès, no és igual en tots els estats i especialment a Espanya, però per lo que és de l'Estat francès, des d'una llei de l'any 1905 es va decidir la separació de l'Església i de l'Estat. Anteriorment, recordem que el rei de França, la monarquia, era d'essència divina, de representació divina. Quan va arribar la República, quan es va posar en plaça, hi va haver molts moviments al voltant de tot això, però al final, l'any 1905, es va votar pel Parlament francès, es va votar la separació de l'Església i de l'Estat i la nacionalització d'una part important dels béns de l'Església. Això, des de 1905, no ha sigut una cosa lineària. Hi ha hagut molts combats polítics per mantenir aquesta separació, inclús de part de la voluntat dels catòlics mateixos, de la hierarquia catòlica, que no volia dependre de decisions de l'Estat que necessàriament serien polítiques. I recordem, fa més de 20 anys, però recordem els debats que van haver-hi a l'Estat francès sobre de la financiació de les escoles privades religioses i els debats encara presents sobre de l'existència de senyals religioses per la via pública, per l'espai públic i a les escoles. I una llei amb François Bayrou com ministre d'Educació va intentar posar un reglament sobre aquesta situació. Però la realitat és que si oficialment la separació existeix, en el cas concret de la visita papal, mitjans públics importants, se sabrà un dia o altre el que ha costat tot això, però mitjans públics importants han sigut mobilitzats a favor d'una manifestació en l'espai públic i la vinguda d'un dignitari religiós. La pregunta pot ser, la mateixa cosa pot passar per un dignitari religiós d'una altra religió i especialment d'un musulmà? Pensem que no i pensem que això no seria tan fàcilment admès, perquè aquí, en el cas present, ni s'ha discutit. La decisió ha vingut del govern actual de l'estat francès i sembla més que res del president de la República, i aquesta decisió, que té conseqüències polítiques, és una decisió que no ha tingut, no ha fet l'objecte de qualsevol debat democràtic davant de les cambres, davant de la Cambra de Diputats o Senat. Evidentment que la resposta pot ser, de part del president de la República, que això també és la conseqüència d'una política internacional que constitucionalment ell sol té el càrrec de portar-la i que els cristians a través del món són la religió majoritària, més o menys 2,6-2,7 bilions de cristians a tot el món. Llavors que l'islam no arriba en, també a través de tot el món a 2 bilions, i que doncs tenir relació amb la religió majoritària, especialment a l'Amèrica del Sud, a l'Amèrica del Nord també i en molts països de l'Àfrica, és un acte de política internacional. Però això confirma el que dèiem inicialment, és que aquesta visita no és una visita purament religiosa, sinó que de part de la República laica de l'estat francès és un acte de presència política de cara a la comunitat religiosa cristiana i especialment catòlica de tot el món. I lo raro en aquest cas és que, encara que estem ja a la campanya de les eleccions presidencials franceses, sembla que cap dels candidats, i ja sabem que són molts, dels candidats d'aquesta elecció no ha fet comentaris d'això, ni a favor ni comentaris negatius. Per què? Per no crear una dificultat més? Potser sí. Sobretot per intentar recuperar una part d'aquest electorat que pot representar tota aquesta gent que s'ha mobilitzat. I per això, fins ara, sembla que això no ha sigut objecte ni d'un debat oficial i organitzat a través de les cambres i de les institucions representatives, ni d'un debat mediàtic i polític entre els diferents candidats. Llavors que necessàriament entre ells hi deu haver-hi una diferència d'apreciació. Doncs sembla que sí, que la tàctica més utilitzada i més reconeguda ha sigut de dir deixem fer i no creem polèmica, de moment. Ja veurem com les coses iran més endavant.
2: Dit tot això, Pere Beckham, sembla que aquesta visita ha estat tot un èxit, un gran èxit. Què se'n pot pensar?
3: Doncs això és, em sembla indiscutible. Les xifres que hem esmentat més amunt significa que és un moviment popular. Hi ha gent des de pobles, des de ciutats, que ha organitzat autobusos, trens, per anar a assistir a la visita del papa. Llavors que el papa, precisament, no és una autoritat política. Recordem aquesta frase que diuen que va dir Stalin, el dictador de la URSS en el seu moment, que li parlava amb el papi del Vaticà i que va dir al Vaticà quantes divisions. Volia dir quina potència militar pot tenir. Doncs no té potència militar. no té tampoc importància econòmica. El pressupost del Vaticà és molt baix, important, però molt baix, respecte al pressupost d'un estat. No té tampoc realment un programa polític definit. Es troba que, encara que no vulgui vendre una idea política, preparar un futur qualsevol, sinó que oficialment ha de preparar la vida eterna, aquest papa, Leo XIV, sembla que tingui una idea bastant clara de les coses de cada dia. Molt sovint parla de la misèria, molt sovint parla de la segregació social i va visitar a París una casa d'acolliment d'immigrants. Molt sovint parla de situació social de la gent, parla també fent-ho d'economia. Com potser pocs papes abans d'ell havien fet. I el més extraordinari és que aquest home, encara que sigui d'orígens biològiques i de cultures diverses entre Amèrica i una mena d'influència d'Amèrica del Sud i d'influència una mica caribena, doncs aquest home és nascut als Estats Units. És actualment el bisbe, l'arcabisbe de Chicago. I s'està aixecant a través del món, tot i siguent de nacionalitat americana, per la figura la més destacada en contra de Trump i de la seva política. És a dir, que té una posició no només filosòfica, però d'una influència sobre una part significativa de l'humanitat, una mica menys de la meitat, però ja significativa, una influència filosòfica i moral que té una importància, encara que no tingui, com ho deia Stalin, les divisions militars, que té una importància fonamental. Stalin i la URSS han desaparegut, les divisions russes ni sabem què valen avui dia, però el papa queda sent una autoritat moral fonamental a la vida dels països, no sols occidentals, sinó de tot el món. I la població cristiana, a nivell mundial, de fet, està augmentant. Augmentant perquè hi ha zones de tot el món que es converteixen, diferents parts, religions del catolicisme, especialment a Amèrica del Sud i a l'Àfrica, però també a Europa Occidental, s'augmenten els batejos, el nombre de batejos s'augmenta, i no són batejos inicials dels pares, que era una mesura molt social, que bategen els seus fills, sinó per l'adhesió d'adults amb un batejos voluntaris de persones adultes, és a dir, amb una voluntat determinada d'adherir a la filosofia, a la religió, que és la religió cristiana. Això també passa amb l'islam i amb altres religions perquè en el món actual la necessitat d'identificar-se, d'agrupar-se, de ser una representació social, de tenir una representació social, molt sovint s'apoya sobre la religió. Però s'ha vist en aquest cas que tot aquest jovent que estava a l'estadi de França, 80.000 persones, tot aquest jovent tenia una determinació molt important. No era únicament estar aquí en un espectacle. Hi havia un aspecte molt personal de lo que es veia de la gent que estava allà. Evidentment que aquest moment no durarà i que tampoc durarà el silenci dels polítics i especialment dels candidats a la presidència de la República, i tampoc durarà el fet que això hagi pogut esborrar les diferències i la dificultat del moment. Però això ha passat. Ha passat amb una presència reafirmada de la religió catòlica a nivell social, a nivell d'organització política i, evidentment, aquest humanisme repensat i tinguent en compte les evolucions socials, el papa parla molt de l'intel·ligència artificial, parla molt de l'ecologia, parla molt de les necessitats d'acolliment i d'equilibri demogràfic, tot això va molt lligat i tot això té conseqüències polítiques. I en aquest cas, el papa té un discurs que és un discurs molt de l'humanitat, molt de l'individu, del respecte degut a les creences de l'individu. I, evidentment, aquest model no pot respondre a totes les preguntes i a totes, sobretot, totes les coses nascudes de les competències entre estat, de les dificultats polítiques i, a vegades, militars entre estat. Però dono una visió i demostra que a través del món això també existeix. La visió d'una població, i una població jove, implicada i que no funcioni únicament amb l'idea de l'interès o personal o d'un país, al final queda una mica la mateixa cosa, dona una idea de lo que pot ser una respiració de l'humanitat. Potser això és el senyal que amb gent com aquest, no és únicament, no és l'únic, però que amb gent com aquest, i malgrat tots els defectes que es poden trobar a la religió catòlica, existeix una esperança en l'humanitat. Veiem si aquesta visita ens haurà portat una mica més d'esperança. Moltes gràcies.
2: Gràcies, Pere Beca. Fins la setmana entrant. I recordem també, a més de Ràdio Arrels, a les zones de Ràdio Arrels, a radioarrels.cat. Bon dia.
3: Bon dia. Adéu.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Cel obert són els protagonistes musicals aquests dies a Ràdio Arrels, amb nosaltres el Miquel, pianista i guitarrista, la Laia, cantant, i el Martí, violinista i guitarrista també. Quines evolucions diríeu que ha tingut la vostra música des del vostre primer treball, el 2004, que era Llum?
3: Doncs nosaltres, per nosaltres ha tingut una transformació en diferents nivells. Crec que tindre un projecte d'aquest tipus, per nosaltres, és una plataforma de creixement personal, professional, emocional, en molts sentits. I, en primer lloc, personalment, crec que ha sigut i segueix sent un camp d'aprenentatge constant, de parlar les coses, de com tractar-nos millor perquè al final el camí sigui molt més satisfactori. I per altra banda, òbviament, hi ha la part estrictament musical, que és el que em comentes. I a nivell musical, és el que comentàvem el primer dia de l'entrevista, que realment teníem una idea preconcebuda de com creiem que seria tot això, i al final, tocant, fer tot aquest procés junts, des de la composició fins al final, que és el que passa quan anem als concerts i toquem aquestes cançons, passant pel procés d'arranjament, d'assaig, de producció, de gravació a l'estudi, doncs també apareixen com aquests petits moments de qüestionar-nos de si ens sentim a gust, no ens sentim a gust, si ens sentim còmodes, com canviaríem. I això és un lloc on desenvolupar-nos musicalment com a músics, i també l'evolució de Cel Obert ha coincidit amb la nostra evolució com a músics estudiant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. I com dèiem, també hem virat d'aquest pop que inicialment pensàvem que seria una etiqueta més de pop festiu cap a un pop més introspectiu, però sense renunciar a aquesta energia que hi ha al directe amb la banda, i sense renunciar tampoc a parlar de les coses que creiem que són importants. I al final tot això ha acabat confluint al que creiem que és un so Cel Obert, no? que la gent que ens pugui escoltar reconegui el que fem, i això és una cosa que quan ens la diuen ens encanta i ens fa sentir molt contents.
2: Em dèieu abans que per compondre les cançons doncs ho feu tots tres, sobretot des del segon treball, el segon i penúltim treball, doncs, que és Ombres. Quines condicions necessiteu tots tres, doncs, per posar-vos a compondre? Necessiteu realment estar tots tres posats i dir ara ens posem a compondre, o a vegades us venen idees quan esteu fent una altra cosa i dieu ostres, això val la pena, i us poseu llavors a fer la cançó? Com funciona una mica el procés?
4: Hi ha una mica de tot, o sigui, en general ens ja tanquem unes setmanes per trobar-nos i compondre, però sí que sovint hi anem amb els deures fets a casa, i si no tenim idees en aquell moment, revisem les notes del mòbil, que és el que fa ara tothom quan té una idea i se l'acut, ens fem una nota d'àudio, i sovint a partir d'aquestes notes d'àudio podem rescatar idees que a vegades són molt inicials i s'acaben quedant en poca cosa, i a vegades són el nucli de la cançó. I a partir d'aquestes idees que ja diguéssim prefetes, o si estem inspirats, com el dia que vam compondre Niu, doncs anem estirant, i durant el llarg d'aquesta setmana que habitualment ens delimitem per compondre, doncs anem intentant deixar acabada la cançó. Hi ha cançons que surten ràpid, hi ha cançons que un dia o en unes hores estan fetes, hi ha cançons que després d'una setmana i fins i tot havent-la portat a l'estudi segueixen evolucionant i seguim trobant els matisos, i al final cada cas és concret i particular, i és un procés que podria no acabar-se mai.
2: I llavors, com ho sabeu quan una cançó està ja acabada? És el moment on esteu d'acord tots tres, o sempre hi ha algú que dubta una mica encara?
5: Jo el que diria és que com que constantment ha de passar tot el que fem, cada vers, cada

0: maqueta que tenim feta o la idea que teníem feta quan la componem a com acaba quedant un cop produïda. Però bueno, també és veritat que els tres cada vegada tenim més clar quan anem a l'estudi com volem que surti aquesta producció i quines idees tenim, perquè també s'ha anat parlant quan fèiem la composició entre els tres.
1: Hi ha una frase molt habitual que és que una obra no s'acaba sinó que s'abandona.
0: Mm.
1: I jo crec que hi ha part de raó en aquesta frase, de que a vegades podries seguir millorant coses d'una obra, però simplement decideixes que potser no val la pena invertir-hi més temps. Però jo crec que també hi ha un rerefons una mica més bonic, que és que a vegades les cançons s'acaben, però això no perquè creguis que ja estan acabades i són perfectes i no vulguis fer més, sinó perquè l'escoltes i dius, vale, potser canviaria més coses, però jo crec que així tal com està ara, està bé, i donar-li més voltes a la cançó potser seria treure-li valor d'allò que vols explicar o d'allò que vol transmetre. I no sé, crec que és una frase que és una mica crua, però que és molt certa.
2: Sí, també hi ha una altra idea, que és que, o sigui, es comenta molt al gremi que quan fas una cançó que per tu, de manera subjectiva, creus que és una bona cançó, que et representa o que n'estàs content, surt de forma molt fàcil, vas a l'estudi amb pocs elements, la tens vestida, i en canvi quan has d'anar a l'estudi, vestir-la amb 50 capes, allò que mai acabes, realment potser no és una cançó que realment et representa i potser és una cançó que no has de treure. I ens agrada molt aquesta idea de construir cançons que ens representin i que per nosaltres compleixin un bon estàndard de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, i fer-la senzilla i a partir d'aquí vestir-ho i que puguem tindre aquesta sensació que acostuma a ser comuna de nois, ens mirem i sempre pensem,
0: ja ho tenim.
2: Ho tenim. I acostuma a ser una sensació compartida. I segurament, bueno, de fet, segurament no. Altres vegades que hem començat a produir maquetes de cançons i no ho hem vist clar i anem vestint i no ens acaba convencent, són cançons que mai han sortit i mai sortiran a la llum.
3: Doncs ara parlarem de la cançó Que vinguin els dies, que ve doncs del treball que vau treure l'any passat, que era el treball Ombres. Com va venir la idea d'aquesta cançó?
0: Doncs aquesta cançó la vaig compondre jo, la Laia. És una cançó que vaig escriure a la meva parella, el Miquel. un dia, de fet a la platja amb la meva millor amiga, jo portava uns dies una mica ennuvolada allò mentalment, de moltes coses al cap i una mica agobiada, i em va dir, tia, per què no t'endús la guitarra i toques una estona, que sempre et va bé, no? I anar tocant, de cop em va venir la melodia, em va venir la lletra, va sortir també una mica com allò que dèiem de Niu, no? Que va ser algo super ràpid, i li vaig dir, ai tia, crec que m'ha sortit una cançó per Miquel. I no la tenia ni maquetada ni res, que va ser com tot molt cutre, vaig escriure la lletra allà rapidíssim amb el mòbil, i de fet al cap d'un parell de dies teníem gravacions a l'estudi i els hi vaig dir, escolta, és que crec que tinc una cançó que està guai, no té gaire estructura, perquè realment no té l'estructura típica, no? Que seria doncs estrofa, tornada, tal, però crec que és xula, els hi vaig tocar i crec que els tres vam dir, vale, mola i endavant.
3: Doncs escoltem Que vinguin els dies, de Cel obert.

0: el teu cantó.
1: Aquesta cançó es deia Que vinguin els dies i és del trio Cel obert. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per escoltar una última cançó d'aquest grup.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Tarda de pluja a muntanya i que es anirà tapant el cel a la resta de Catalunya Nord amb unes temperatures que avui han sigut molt més moderades que les d'ahir i han arribat tot just a 26 graus a la plana, tot i que amb molta humitat. Aquest vespre les temperatures no baixaran gaire a la zona de la plana, tot just arribaran a 18-19 graus al que és el Rosselló, i sí que seran més fredes cap a muntanya amb 9-10 graus a Cerdanya i al Capcir. Demà el dia es llevarà amb sol i núvol i s'anirà tapant de cara al vespre amb ruixats que poden caure demà a la nit. Aquests ruixats poden tenir forma de tempesta en algun punt proper a la costa. Dissabte, de fet tot el cap de setmana serà bastant inestable i dissabte serà bastant passat per aigua des del matí fins al vespre, amb possibilitats també de tempestes a prop de la costa. La nit de dissabte a diumenge es poden formar algunes boires i diumenge donarà una mica de treva al temps durant el matí, tot i que a la tarda tornarà a ploure, en aquest cas tant al Rosselló com al Conflent i al Vallespí, sí que a Cerdanya diumenge podria estar el cel tapat però sense aigua. De cara a dilluns, tot i que encara falta molt, sembla que el matí també serà una mica assolellat cap a muntanya i tapat a la costa, però de cara a la nit o a dimarts podria tornar a ploure. Per tant, un temps ben entrat de tardor, amb aquestes pluges intermitents amb el sol i amb temperatures suaus, tot i que amb la humitat la sensació tèrmica pot ser més alta del que realment és.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: L'1 d'octubre del 1966 neix Ana Maria Agustí Flores, que és coneguda artísticament com a Nina. De ben jove ja va començar a cantar de la mà del Xavier Cugat. L'any 1989 va representar Espanya al concurs d'Eurovisió amb el tema Nacida per amar. El 1995 la Nina va publicar un disc en català titulat Començar de zero, amb versions dels Eagles, cançons originals treballades amb en Lluís Gavaldà dels Pets i la musicació d'un poema del Miquel Martí i Pol. L'any 2001 arriba a la popularitat a l'estat espanyol quan es va convertir en la directora de la versió espanyola de Star Academy, anomenada Operación Triunfo. El 2005 va fusionar cançons de Lluís Llach i del Joan Manel Serrat en el disc 20 anys i una nit. També va participar al musical Mamma Mia sobre el grup ABBA. En la seva trajectòria també ha treballat amb cobles i grups d'habaneres. Escoltem el tema Tot queda enrere del disc Bàsic de l'any 2008 de la Nina.

0: Fins aquí la veu de la Nina i la cançó Tot queda enrere.
1: Radio Arels, a Sempere dels Forcats, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els teixits que ens protegeixen del fred sense danyar el planeta. Bon dia. Cercar peces de roba que ens protegeixin millor del fred és, sens dubte, una eina eficaç per reduir el consum energètic, tal com demostren iniciatives com el moviment Slow Heat i altres experimentacions recents. Tanmateix, aquesta estratègia xoca amb una contradicció de pes. El sector tèxtil continua sent un dels més contaminants del món, amb emissions de gasos d'efecte hivernacle importants i una contribució notable als microplàstics marins. Llavors, quines matèries abriguen realment tot respectant més el medi ambient? Un article a The Conversation explica que si les fibres naturals són sovint destacades per la seva bona capacitat d'aïllament i pel seu final de vida més respectuós amb l'entorn, el seu impacte real depèn en gran mesura de com es produeixen i s'utilitzen. La capacitat d'un tèxtil per abrigar depèn menys de la fibra utilitzada que de l'aire que aconsegueix tancar. En romandre immòbil dins de minúsculs espais al cor del teixit, aquest aire limita els intercanvis de calor una mica com en un edredó o un doble vidre. Així, la calor d'una peça de roba depèn tant de la seva construcció com de la seva matèria. És sobre aquests mateixos principis físics que reposen les fibres sintètiques que imiten en part la llana gràcies a la seva estructura voluminosa i a la seva capacitat per retenir aire. Aquests tèxtils ofereixen un bon aïllament tèrmic, són lleugers i s'assequen ràpidament, cosa que els fa molt populars per a l'esport. En canvi, tenen un cost ambiental elevat. Originàries del petroli, no biodegradables i fortament consumidores d'energia, aquestes fibres alliberen a cada rentat microfibres plàstiques a l'aigua, contribuint a la contaminació marina. S'estima que entre el 16 i el 35% dels microplàstics marins provenen d'aquests tèxtils entre 200.000 i 500.000 tones anuals. Davant aquestes limitacions, les fibres naturals apareixen sovint com alternatives interessants. La llana marina i l'alpagà ofereixen avui un compromís interessant entre calor, confort i final de vida ambiental, tot i que cap no està totalment exempta d'impacte. I, a més, cal reconèixer que el cost és sovint molt més elevat que les fibres sintètiques.
3: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Música a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: El Casal de Perpinyà prepara una nova edició del cicle Xinxirinxina de concerts de proximitat a Perpinyà, i aquests concerts comencen aquest mateix divendres, i per parlar una mica d'aquest cicle tenim amb nosaltres el Pablo Bonat. Pablo, bon dia.
2: Bon dia.
1: Presentava així el cicle Xinxirinxina, una mica com l'expliqueu vosaltres, què és exactament aquest cicle?
2: Mira, la nostra idea era generar un espai, diguem-ne, perquè ens preocupa una mica que sembla que la manera de consumir música actualment sembla que passi només per la cultura aquesta dels grans macrofestivals amb milers de persones, no? I amb tot el que implica, no? I ens semblava, doncs, important garantir que encara existissin espais de petit format propers, en els quals, doncs, l'artista estigui a mà, diguem-ne, i a més, doncs, generant un espai, doncs, de diàleg entre el nord i el sud, és a dir, poder obrir l'escenari a propostes actuals i emergents del nord i del sud. Llavors, això és el que fem, intentem, doncs, que cada dia comparteixin escenari grups del nord, grups del sud, i tot això ho fem amb la col·laboració, doncs, de la cerveseria de la Boc, del Bernet, i de la botiga de discos Cogullo Music. I la idea és com, enxarxant-nos amb altra gent, no?, intentem, doncs, obrir espais perquè aquesta mena de concerts de proximitat, que en diem nosaltres, doncs, puguin tenir lloc.
1: El primer concert és aquest mateix divendres a 8:15 a les 7:30 del vespre. Ens presentes una mica qui actuarà?
2: Mira, doncs, com deia, doncs, hi haurà un grup del nord que es diuen Johnny Tramuntana, que és un grup amb una proposta, diguem-ne, de rock and roll. I Les Salvatges és un grup que venen també ells de Barcelona. I en el seu cas, doncs, també fan una proposta lligada també al rock and roll, d'inspiracions, diguem-ne, californianes. I per tant, doncs, ens sembla que pot ser un concert que d'alguna manera permeti, com deia, doncs, aquest diàleg, perquè els grups, doncs, comparteixen un estil musical, diguem-ne, bastant similar. El Johnny Tramuntana, diguem-ne, podríem dir, perquè t'he dit rock and roll i prou, ell seria més un rock garatge amb alguna vinculació amb la música de surf i coses d'aquestes, però vaja, tot queda en la gran família del rock and roll.
1: En aquest cas queda la família del rock and roll. Hi ha dos concerts més programats, un el 13 de novembre i un l'11 de desembre. No sé si l'estil continua igual o canviareu una mica també d'estil musical als propers concerts.
2: Sí, canviem. Mira, el proper, doncs, el del 13 de novembre, compartiran l'escenari en Guillem Yek, el conegut per tothom a Catalunya Nord, Guillem Cau, que ens presenta, doncs, el seu un nou espectacle, sempre vinculat, doncs, a la música garatge, com ha fet ell sempre, però en aquest cas amb un format més petit, a duet, i compartirà l'escenari, doncs, amb l'Helena Casas Sal, que presenta una proposta més de cançó d'autor, més intimista, i l'Helena Casas probablement és algú que potser n'heu sentit a parlar, perquè ella era part integrant i molt activa, diguem-ne, de projectes com Pomada o Conxita, que era un grup liderat per ella, també, doncs, de música pop de fa uns anys. I el darrer dia és el dia que canviem una mica més de registres. L'11 de desembre acollirem en Chep del Grande, que és un saxofonista de Perpinyà que ha començat a fer girar, a presentar un espectacle de música d'improvisació lligada amb el jazz, i que és una mica el seu univers. I acollirem, venint del sud, en Rodrigo Lavinia, que potser algú li sona perquè ha escoltat un grup que s'anomena Extraño Ways, i en Pur Tràmit, que són dos rapers, diguem-ne, dels més reconeguts de l'escena del rap en català actual, que vindran, doncs, amb un format de clàssic de dos rapers més un disc jockey a presentar un disc que justament acaben de treure ara, recuperant una mica les sonoritats dels anys 80.
1: Doncs aquest cicle xinxirinxina de música de proximitat que organitza el Casal de Perpinyà amb aquests concerts dobles, diguem, amb propostes del nord i del sud. Torna, reprèn, diguem, aquest cicle aquest divendres amb el primer concert, i tot això serà al Casal de Perpinyà, que és l'avinguda del Liceu, i són concerts lliures, d'accés lliure i gratuït.
2: No ho he explicat, efectivament, sí, sí. Concert gratuït i això. Sí, sí. M'he descuidat una cosa.
1: Digues, digues.
2: Si em permets. L'any passat, tot les dates que havíem fet en el primer cicle, teníem com una rèplica l'endemà a Eus, al Conflent, en col·laboració amb el Casal del Conflent. I enguany ens sembla interessant que recuperem aquesta col·laboració, no pas pels 3 dies, però sí que el 14 de novembre l'Helena Casas pujarà a tocar el Conflent. Encara no està tancada, diguem-ne, del tot, per tant ja ho anunciarem en el seu moment, però em sembla interessant també dir-ho, en el sentit de que aquesta idea que tenim, no, d'estendre aquests projectes, aquests concerts, perdó, de petit format, ens fa molta il·lusió poder-la estendre a altres comarques.
1: Clar, i el fet que a vegades comentem que costa que hi hagi oferta cultural fins i tot a Perpinyà, i evidentment és una problemàtica que a zones com el Conflent és encara més marcada, o sigui que també ajuda en aquest sentit, no?
2: Clar, i al final acaba sent una cosa tots contents, perquè els músics venen, si els ofereixes dues dates, doncs tenen millor, és millors condicions per pujar, i per tant, doncs és un... això, tots contents, a tot arreu tothom content, així que... aquesta és la idea.
1: Doncs amb aquesta idea d'aquest divendres 2 d'octubre hi ha aquest concert al Casal de Perpinyà, el primer concert d'un nou cicle de Xinxirinxina. Ho hem comentat amb el Pablo Bonat, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Fins divendres.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
3: Joan Pau Escudero.
4: Avui amb Joan Pau Escudero veurem com neix la rumba catalana. Però abans, per entendre-la, cal analitzar d'on ve el seu propi nom. La seva popularització podria provenir de gires dels gitanos barcelonins cap a Madrid durant els anys 60.
2: Segons alguns gitanos de Barcelona, com ara el Petitet, deia això una cosa bastant raonable, que això devia ser a principis dels anys 60, quan Peret comença a escampar aquesta música mitjançant la ràdio, les pel·lícules, els discs de 45 revolucions que es posen de moda i la gent van comprant discos. Doncs quan els gitanos de Catalunya, els gitanos concretament de Barcelona, comencen a escampar aquesta música a fora, i uns gitanos de Barcelona van a Madrid a tocar. Segons el Petitet, doncs aquests gitanos de Barcelona a Madrid doncs fan una rumba, i des de Madrid estan dient: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè ve de Catalunya, ve d'aquests gitanos catalans. Això seria un origen possible del nom rumba catalana, i després això, perquè comercialment això funciona, va funcionar. El 62, em sembla 1962, ja consta en alguns mètodes, algun mètode de guitarra, consta la paraula, doncs hi ha rumba, així, rumba flamenca, rumba no sé què, i surt rumba catalana també, com a ritme que es pot ensenyar a la guitarra amb un mètode de publicat a Barcelona el 1962. Sobre l'origen de la paraula, poca cosa més sabem, però jo em sembla bastant raonable la hipòtesi, la proposta del gitano barceloní Petitet, dient que en una gira doncs, de gitanos catalans a Madrid, des de Madrid estan, van dir: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè eren gitanos catalans qui la van tocar.
4: Més enllà del nom, la base rítmica de la rumba catalana vindria de ritmes purament flamencs.
2: L'origen de la rumba catalana, o rumba gitana, o rumba de Barcelona, o etc., hi ha moltes maneres de nomenar-la. Hi ha les músiques gitanes, en principi, tenen sempre una arrel, un origen gitano. És a dir que sentirem cançons del Peret, per exemple, direm: ah, això és una còpia de tal cançó porto-riquenya del 1962, això és una cançó cubana del 1964, això és això. Molt bé, d'acord, entesos. Ara bé, dit això, els gitanos, abans de conèixer aquests, abans que Peret escoltés Ismael Rivera, el porto-riqueny Ismael Rivera, o músics cubans de moda en els anys 50, els gitanos tenien formes pròpies, com ara el tango i el tanguillo, que des del tango i el tanguillo, rítmicament, es pot veure que hi ha una similitud, una analogia evident amb la rumba actual. Clar, si fem parlar un gitano gran, jo personalment vaig tenir la sort de poder parlar amb gitanos grans fa 30 o 40 anys d'això, a Perpinyà mateix, doncs què m'explicaven? M'explicaven que la rumba venia del tanguillo, la rumba, l'arrel gitana interna de la rumba era el tanguillo, un tanguillo amb un ritme una mica, un tempo més accelerat. El tanguillo, això, clar, entra a dins de l'òrbita del flamenc. El tango, si parlem del tango ibèric, que no té cap relació directa amb el tango argentí, la paraula tango també podria tenir un origen cubà, ja que abans de parlar del tango argentí, del tango flamenc, hi ha un tango cubà també que es desenvolupa en els descendents d'esclaus cubans a Cuba mateix. Doncs el tango, si agafem el tango flamenc i la rumba actual, hi ha una analogia evident, hi ha una semblança rítmica que salta a la vista, salta a l'oïda, perquè seria el mateix ritme multiplicat per dos. A vegades, doblant el tempo, arribem a la rumba. Això és el que diu, per exemple, Faustino Núñez en el seu llibre Ida i Vuelta.
4: A aquesta base gitana s'hi sumen influències externes de Cuba, Puerto Rico i Nova York. Una barreja que artistes com Peret van popularitzar amb només una guitarra i palmes.
2: Doncs hi ha una arrel gitana en la rumba gitana o la rumba catalana, la rumba dels gitanos de Catalunya. Hi ha una font gitana evident i hi ha aportacions externes. Les aportacions externes, quines són? L'aportació externa és doble o triple. Hi ha una aportació que ve de Puerto Rico, rítmicament la plena puertorriquenya, que empalma perfectament, vull dir que és compatible, totalment compatible amb la rumba dels gitanos de Catalunya, dels gitanos catalans de Barcelona o de Perpinyà o de Montpeller. La plena puertorriquenya, el son cubà i la guaracha cubana són tres ritmes que són compatibles amb allò que els gitanos ja feien servir, com ara el tango i el tanguillo. Peret, això, des del 62, perquè ja tenim alguna font sonora, el 62, 63, 64, quan comença ell ja a treure discos, i cada vegada més, i surt a la tele, i surt en pel·lícules, i representa tota aquella Espanya que de festa, de turisme, sol, la platja i flamenc, que de fet tot és rumba, i tot això és producte de Peret, és un producte molt, molt dels gitanos barcelonins. Peret, doncs, fa servir, perquè és còmode, és fàcil, fa servir cançons puertorriquenyes, fa servir cançons cubanes, i les adapta, doncs, simplement amb els mitjans que tenien els gitanos en aquell moment. Quins mitjans eren? Guitarra, dos palmeros, i a fer la volta de l'estat espanyol i fer la volta del món, si es podia. Això funcionava. Una guitarra, dos palmeros, tres veus que cantaven, i això va ser la rumba de Peret en principi. Aviat, amb tot això, també el bongó va entrar en la rumba, el bongó, que és un instrument descaradament cubà, que va venir de Cuba, que demostra també l'empelt cubà que hi ha en les primeres rumbes gitanes que hi ha a Catalunya. I després de tot això, la rumba dels gitanos, doncs, continua empeltant-se d'alguna manera amb músiques cubanes més recents, quan arriba l'època de la salsa, als anys 70. Els gitanos de seguida ja escolten, entren en aquesta moda que ve no pas de Cuba directament, sinó que ve de Nova York, que són els puertorriquenys de Nova York que exporten la música cubano-puertorriquenya des dels Estats Units cap a tot el món. Això ja és el fenomen de la salsa. Aquesta salsa s'escampa, abans d'arribar a París, abans d'arribar a Barcelona, abans d'estar de moda entre els paios, arriba, doncs, amb els gitanos, que arreu escolten això, i es torna a empaltar això amb la rumba dels gitanos catalans. Això ja és una altra història, una altra que va continuant. Actualment, si escoltem músics com ara Els Graciosos de Perpinyà, sentim que hi ha un piano que és bastant salsero, per dir-ho senzillament. Hi ha unes percussions, hi ha un conjunt que procedeix de la rumba del Peret, i al mateix temps es recubanitza d'alguna manera, i tot això no és una cosa aliena, no és una cosa que no és gitana, sinó que és perfectament gitana, tal com diuen ells, els Graciosos. Tenen un cantador que és absolutament gitano, que té una veu magnífica, el Peruche, que gitanitza allò que podria ser salsa, que podria ser una altra música ben diferent, molt més paia.
4: La rumba catalana no és un fenomen únic, sinó que té variants pròpies a Lleida, Gràcia, al Raval o a Catalunya Nord. Aquesta xarxa d'intercanvi musical entre comunitats gitanes continua viva i en constant evolució.
2: No hi ha una rumba catalana única, hi ha una rumba catalana d'estil de Montpeller, hi ha una rumba gitana barcelonina diversa, també segons els barris. Eh? Ha, si parlem de la rumba de Parets Reyes, la rumba d'Arrels de Gràcia, la rumba de Sabor de Gràcia, etc, etc. La rumba catalana de Lleida, que és un altre estil de rumba, també. Tot això, hi ha una gran diversitat. Hi ha una rumba flamenca a Andalusia. Podem parlar-ne des del principi, això des dels anys 60. Tot això, hi ha una xarxa interna, hi ha uns corrents interns que no tenen res a veure amb el que sabem nosaltres els paios, sinó que són intercanvis gitanos entre gitanos de Madrid, de Jerez de la Frontera, de Barcelona, de Perpinyà, de Montpeller, etc, etc. Tot això transita entre a l'interior del món gitano des de fa anys, molts anys. Des de Lleida estan, per exemple, diran que la rumba gitana va néixer a Lleida. No sé què dir-ne, el garrotín, hi ha una modalitat de garrotín que és pròpia de Lleida, efectivament, el garrotín que es pot transformar fàcilment en rumba, també. Des de Barcelona estan, us diran que a Gràcia, doncs, el Pescadilla va ser el primer rumbero. A Hostafrancs us diran que altres rumberos existien a Hostafrancs abans. Al Raval us diran que tot això és difícil, és complex. Si sortim de Catalunya, sortim de Catalunya totalment, anem a Montpeller, anem a Arles, i tindrem tota l'òrbita de músics com ara Manites de Plata. Manites de Plata va néixer abans que tota aquesta gent, va néixer el 1921. Clar, no era rumbero professional, era rumbero ocasional, però també feia rumba des dels anys 60. És a dir, que hi ha una rumba que s'escampa, que apareix entre els gitanos en els anys 60, a Andalusia, a Madrid, suposo que no he estudiat gaire, probablement a Madrid, a Barcelona, a Lleida, a Montpeller. Tot això és una cosa molt complexa, que té una explicació i una clau, una lectura interna

Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El Paraulògic és un joc que ja fa uns quants anys que s'ha fet bastant famós per fer paraules a partir d'una roda de lletres. Un joc que ha tingut bastant d'èxit i que ha portat a fer-ne també una lliga del Paraulògic que enguany arriba a la tercera edició i per això podem saludar el Pau Vidal. Bon dia. Primer intento d'explicar una mica com funcionava aquest joc, però clar, normalment aquest joc no és competitiu, és a dir, cadascú juga una mica contra ell mateix cada dia. Com es passa d'aquest joc a una lliga?
4: Sí, de fet, en realitat sí que és competitiu perquè és un competint contra ell mateix. Això és una cosa curiosa perquè amb els anys i les edicions hem anat veient les diferents tipologies de jugadors i aquesta de competir contra un mateix és molt abundant. En realitat és molt més abundant del que ens pensem. Però com que també hi ha les altres varietats, precisament això ens va mig convèncer, una cosa que ja en realitat ja la teníem al cap, de convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la Lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però

0: També la llengua que funciona com a amalgama ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret, amagat, de jugar al lavabo tancat, a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
1: Clar, aquest espectacle col·lectiu, com ens l'hem d'imaginar?
0: Doncs us heu d'imaginar literalment com un espectacle, perquè la dimensió social del joc és una cosa que normalment, és una cosa que en realitat tenim molt present, però que ens costa d'imaginar-nos per aquella cosa poder de la falta d'ambició. Però mira, hi ha una imatge molt clara per entendre-ho. Si penseu amb els quintos, que són aquesta mena de bingo a la catalana tradicional que juga a molts llocs, però allà a Sabadell, per exemple, em diuen el quinto, que és el que jo conec millor, serà això, és a dir, un col·lectiu de gent agermanats per un mateix vici, perquè això no deixa de ser un vici, però com que és un vici bastant innocu, doncs és un vici positiu, en aquest cas amb l'afegitó de la part espectacular que posem als presentadors, en el cas de les semifinals. Ho faig jo tot sol i en el cas de la final ho faré amb la Neus Rossell i serà una mica, imagina't la Rafaela Carrà a la catalana presentant una partida, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Una mica seria això.
1: I això, a on, clar, al ser presencial, diguem, físicament, ha de fer-se en un lloc, perquè el Paraulògic hi ha gent jugant-hi una mica des de tot el domini de parla catalana i potser des de tot el món, però com s'aterra això en un lloc concret? On serà?
0: A veure, la fase virtual, que és la que s'està fent aquestes 2 setmanes, els 3 dies del 21 al 23 i 3 dies més del 28 al 30, és la que es fa a casa. I llavors, acabat, la gent que es classifiquen venen a fer les semifinals que sí que es fan en llocs concrets. En el cas de Perpinyà, per exemple, de Catalunya Nord, es fa el Casal Català. Ara no em demanis l'edat, em penso que és el 17, no? El 17 d'octubre. I en altres llocs, a Barcelona, per exemple, ho fem a l'Ateneu, a Andorra, ja no me recordo on els fem, però vaja, són centres cívics, són locals en què normalment es fan activitats. I la gràcia és aquesta, que és tothom veient-se amb un auditori, però alhora competint per guanyar.
1: Aquest joc a l'inici deia que ja fa uns quants anys que dura i al principi va tenir com un boom molt fort. S'ha mantingut, diguem, tota aquesta gent? Encara hi ha tanta afició o ha fet com una mica de baixada? En quin punt està el Paraulògic ara?
0: Mira, està bastant per sobre de les previsions inicials, tant el nombre de jugadors que s'hi van apuntar com els que s'han mantingut. Ara mateix, els que juguen quotidianament són al voltant de 85.000, que és només un 15% de baixada, una mica menys, en relació als 100.000 llargs del primer any. És a dir, que tenint en compte els estudis que havíem fet nosaltres abans de fer la inversió en el joc, a partir d'altres experiències prèvies, realment, que encara es mantinguin 80-85.000 persones diàries jugant amb això, és molt. Si les haguéssim d'ajuntar en algun lloc per fer una final de tots els participants, estaríem al camp del Barça. Saps? És a dir, el que això ens demostra és que la competitivitat aquesta que dèiem amb un mateix és molt fidel. És a dir, la gent continua tenint ganes de posar-se a prova d'aquesta manera. I clar, no, això ens fa molta gràcia perquè aquest any celebrem el 5è aniversari i clar, les apostes que ja fem a dins els de l'equip és quants anys més podrem fer la Lliga perquè hi haurà participants, no? Però vaja, en principi tot fa pensar que seran molts més.
1: Doncs esperem que sí que ho siguin. En tot cas, a qui vulgui participar a la Lliga del Paraulògic, des del mateix Paraulògic ja surt, no?, una notificació, diguem, per fer aquesta part en línia. I després doncs, hi haurà aquestes semifinals a diferents ciutats, entre les quals a Perpinyà. Ho hem estat comentant amb el Pau Vidal. Moltes gràcies per atendre'ns, Pau.
0: A vosaltres, home.
2: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
2: Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Tarda de pluja a muntanya i que es anirà tapant el cel a la resta de Catalunya Nord amb unes temperatures que avui han sigut molt més moderades que les d'ahir i han arribat tot just a 26 graus a la plana, tot i que amb molta humitat. Aquest vespre les temperatures no baixaran gaire a la zona de la plana, tot just arribaran a 18-19 graus al que és el Rosselló, i sí que seran més fredes cap a muntanya amb 9-10 graus a Cerdanya i al Capcir. Demà el dia es llevarà amb sol i núvol i s'anirà tapant de cara al vespre amb ruixats que poden caure demà a la nit. Aquests ruixats poden tenir forma de tempesta en algun punt proper a la costa. Dissabte, de fet tot el cap de setmana serà bastant inestable i dissabte serà bastant passat per aigua des del matí fins al vespre, amb possibilitats també de tempestes a prop de la costa. La nit de dissabte a diumenge es poden formar algunes boires i diumenge donarà una mica de treva al temps durant el matí, tot i que a la tarda tornarà a ploure, en aquest cas tant al Rosselló com al Conflent i al Vallespí, sí que a Cerdanya diumenge podria estar el cel tapat però sense aigua. De cara a dilluns, tot i que encara falta molt, sembla que el matí també serà una mica assolellat cap a muntanya i tapat a la costa, però de cara a la nit o a dimarts podria tornar a ploure. Per tant, un temps ben entrat de tardor, amb aquestes pluges intermitents amb el sol i amb temperatures suaus, tot i que amb la humitat la sensació tèrmica pot ser més alta del que realment és.
3: Ràdio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

És un fardell de malentesos que tragino com es porta la creu. Vaig conèixer una

enamorats. Va prendre temps per trobar-nos. Ella també estirava.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
5: Tarda de pluja a muntanya i que es anirà tapant el cel a la resta de Catalunya Nord amb unes temperatures que avui han sigut molt més moderades que les d'ahir i han arribat tot just a 26 graus a la plana, tot i que amb molta humitat. Aquest vespre les temperatures no baixaran gaire a la zona de la plana, tot just arribaran a 18-19 graus al que és el Rosselló, i sí que seran més fredes cap a muntanya amb 9-10 graus a Cerdanya i al Capcir. Demà el dia es llevarà amb sol i núvol i s'anirà tapant de cara al vespre amb ruixats que poden caure demà a la nit. Aquests ruixats poden tenir forma de tempesta en algun punt proper a la costa. Dissabte, de fet tot el cap de setmana serà bastant inestable i dissabte serà bastant passat per aigua des del matí fins al vespre, amb possibilitats també de tempestes a prop de la costa. La nit de dissabte a diumenge es poden formar algunes boires i diumenge donarà una mica de treva al temps durant el matí, tot i que a la tarda tornarà a ploure, en aquest cas tant al Rosselló com al Conflent i al Vallespí, sí que a Cerdanya diumenge podria estar el cel tapat però sense aigua. De cara a dilluns, tot i que encara falta molt, sembla que el matí també serà una mica assolellat cap a muntanya i tapat a la costa, però de cara a la nit o a dimarts podria tornar a ploure. Per tant, un temps ben entrat de tardor, amb aquestes pluges intermitents amb el sol i amb temperatures suaus, tot i que amb la humitat la sensació tèrmica pot ser més alta del que realment és.
6: 100% en català.

entre les fosques aigües del Besòs i el Llobregat. Foradada per sota i amb un cel contaminat.

A les oïdes de Rofredo arribaren notícies de terres llunyanes. Més enllà del nord hi ha el temple ocult de Hyperborea. Cal protegir el Sancte Sanctorum de la mirada de

serà dilluns, com tantes i tantes vegades repetides. Desencaixat en espais il·limitats, ensorrat el desencís en un esvoranc sísmic de la ment, despullo dones, nues d'inconsciència i tinc el verb ja, prop de la gota, en ascendent viatge cap al cap de la careu. Despertem els punts.

poleixo records en aquest bar, darrere la màquina que gira gormanda dels quartos dels temptadors. Temptatives poleixo en aquesta vila, havent fet camí i a mig camí encara vers antigues cruïlles on sempre la fruita es madura i les serps aguaiten els cossos.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Tarda de pluja a muntanya i que es anirà tapant el cel a la resta de Catalunya Nord amb unes temperatures que avui han sigut molt més moderades que les d'ahir i han arribat tot just a 26 graus a la plana, tot i que amb molta humitat. Aquest vespre les temperatures no baixaran gaire a la zona de la plana, tot just arribaran a 18-19 graus al que és el Rosselló, i sí que seran més fredes cap a muntanya amb 9-10 graus a Cerdanya i al Capcir. Demà el dia es llevarà amb sol i núvol i s'anirà tapant de cara al vespre amb ruixats que poden caure demà a la nit. Aquests ruixats poden tenir forma de tempesta en algun punt proper a la costa. Dissabte, de fet tot el cap de setmana serà bastant inestable i dissabte serà bastant passat per aigua des del matí fins al vespre, amb possibilitats també de tempestes a prop de la costa. La nit de dissabte a diumenge es poden formar algunes boires i diumenge donarà una mica de treva al temps durant el matí, tot i que a la tarda tornarà a ploure, en aquest cas tant al Rosselló com al Conflent i al Vallespir, sí que a Cerdanya diumenge podria estar el cel tapat però sense aigua. De cara a dilluns, tot i que encara falta molt, sembla que el matí també serà una mica assolellat cap a muntanya i tapat a la costa, però de cara a la nit o a dimarts podria tornar a ploure. Per tant, un temps ben entrat de tardor, amb aquestes pluges intermitents amb el sol i amb temperatures suaus, tot i que amb la humitat la sensació tèrmica pot ser més alta del que realment és.
4: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
3: Arrels de rumba.
5: Joan Pau Escudero.
2: Avui amb Joan Pau Escudero veurem com neix la rumba catalana. Però abans, per entendre-la, cal analitzar d'on ve el seu propi nom. La seva popularització podria provenir de gires dels gitanos barcelonins cap a Madrid durant els anys 60.
6: Segons alguns gitanos de Barcelona, com ara el Petitet, deia això una cosa bastant raonable, que això devia ser a principis dels anys 60, quan Peret comença a escampar aquesta música mitjançant la ràdio, les pel·lícules, els discs de 45 revolucions que es posen de moda i la gent van comprant discos. Doncs quan els gitanos de Catalunya, els gitanos concretament de Barcelona, comencen a escampar aquesta música a fora, i uns gitanos de Barcelona van a Madrid a tocar. Segons el Petitet, doncs aquests gitanos de Barcelona a Madrid doncs fan una rumba i des de Madrid estan dient: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè ve de Catalunya, ve d'aquests gitanos catalans. Això seria un origen possible del nom rumba catalana, i després això, perquè comercialment això funciona, va funcionar. El 62, em sembla 1962, ja consta en alguns mètodes, algun mètode de guitarra, consta la paraula, doncs hi ha rumba, així, rumba flamenca, rumba no sé què, i surt rumba catalana també, com a ritme que es pot ensenyar a la guitarra amb un mètode de publicat a Barcelona el 1962. Sobre l'origen de la paraula, poca cosa més sabem, però jo em sembla bastant raonable la hipòtesi, la proposta del gitano barceloní Petitet, dient que en una gira doncs, de gitanos catalans a Madrid, des de Madrid van dir: ah, aquesta rumba és rumba catalana, perquè eren gitanos catalans qui la van tocar.
2: Més enllà del nom, la base rítmica de la rumba catalana vindria de ritmes purament flamencs.
6: L'origen de la rumba catalana, o rumba gitana, o rumba de Barcelona, o etc., hi ha moltes maneres de anomenar-la. Hi ha les músiques gitanes, en principi, tenen sempre una arrel, un origen gitano. És a dir que sentirem cançons del Peret, per exemple, direm, ah, això és una còpia de tal cançó porto-riquenya del 1962, això és una cançó cubana del 1964, això és això. Molt bé, d'acord, entesos. Ara bé, dit això, els gitanos, abans de conèixer aquests, abans que Peret escoltés jo que sé, Ismael Rivera, el porto-riqueny Ismael Rivera, o músics cubans de moda en els anys 50, els gitanos tenien formes pròpies, com ara el tango i el tanguillo, que des del tango i el tanguillo, rítmicament, es pot veure que hi ha una similitud, una analogia evident amb la rumba actual. Clar, si fem parlar un gitano gran, jo personalment vaig tenir l'oportunitat, vaig tenir la sort de poder parlar amb gitanos grans fa 30 o 40 anys d'això, a Perpinyà mateix, doncs què m'explicaven? M'explicaven que la rumba venia del tanguillo. La rumba, l'arrel gitana interna de la rumba era el tanguillo, un tanguillo amb un ritme una mica, un tempo més accelerat. El tanguillo, el tanguillo, això, clar, entra a dins de l'òrbita del flamenc. El tango, si parlem del tango ibèric, que no té cap relació directa amb el tango argentí, la paraula tango també podria tenir un origen cubà, ja que abans de parlar del tango argentí, del tango flamenc, hi ha un tango cubà també que es desenvolupa en els ascendents d'esclaus cubans a Cuba mateix. Doncs el tango, si agafem el tango flamenc i la rumba actual, hi ha una analogia evident, hi ha una semblança rítmica que salta a la vista, salta a l'oïda, perquè seria el mateix ritme multiplicat per dos. A vegades, doblant el tempo, arribem a la rumba. Això és el que diu, per exemple, Faustino Núñez en el seu llibre Ida i Vuelta.
2: A aquesta base gitana s'hi sumen influències externes de Cuba, Puerto Rico i Nova York. Una barreja que artistes com Peret van popularitzar amb només una guitarra i palmes.
6: Doncs hi ha una arrel gitana en la rumba gitana o la rumba catalana, la rumba dels gitanos de Catalunya, hi ha una font gitana evident i hi ha aportacions externes. Les aportacions externes, quines són? L'aportació externa és doble o triple. Hi ha una aportació que ve de Puerto Rico, rítmicament la plena porto-riquenya, que empalma perfectament, vull dir que és compatible, totalment compatible amb la rumba dels gitanos de Catalunya, dels gitanos de catalans de Barcelona o de Perpinyà o de Montpeller. La plena porto-riquenya, el son cubà i la guaratxa cubana són tres ritmes que són compatibles amb allò que els gitanos ja feien servir, com ara el tango i el tanguillo. Peret, això, des del 62, perquè ja tenim alguna font sonora, el 62, 63, 64, quan comença ell ja a treure discos, i cada vegada més, i surt a la tele, i surt en pel·lícules, i representa tota aquella Espanya que de festa, de turisme, sol, la platja i flamenc, que de fet tot és rumba, i tot això és producte de Peret, i és un producte molt dels gitanos barcelonins. Peret, doncs, fa servir, perquè és còmode, és fàcil, fa servir cançons porto-riquenyes, fa servir cançons cubanes, i les adapta, doncs, simplement amb els mitjans que tenien els gitanos en aquell moment. Quins mitjans eren? Guitarra, dos palmeros, i a fer la volta de l'estat espanyol i fer la volta del món, si es podia. Això funcionava. Una guitarra, dos palmeros, tres veus que cantaven, i això va ser la rumba de Peret en principi. Aviat, amb tot això, també el bongó va entrar en la rumba, el bongó, que és un instrument descaradament cubà, que va venir de Cuba, que demostra també l'empelt cubà que hi ha en les primeres rumbes gitanes que hi ha a Catalunya. I després de tot això, la rumba dels gitanos, doncs continua empaltant-se d'alguna manera amb músiques cubanes més recents, quan arriba l'època de la salsa, als anys 70. Els gitanos de seguida ja escolten, entren en aquesta moda que ve no pas de Cuba directament, sinó que ve de Nova York, que són els porto-riquenys de Nova York que exporten la música cubano-porto-riquenya des dels Estats Units cap a tot el món. Això ja és el fenomen de la salsa. Aquesta salsa s'escampa abans d'arribar a París, abans d'arribar a Barcelona, abans d'estar de moda entre els paios, arriba doncs amb els gitanos, que arreu escolten això i es torna a empaltar això amb la rumba dels gitanos catalans. Això ja és una altra història, una altra que va continuant. Actualment, si escoltem músics com ara Els Graciosos de Perpinyà, sentim que hi ha un piano que és bastant salsero, per dir-ho senzillament. Hi ha unes percussions, hi ha un conjunt que procedeix de la rumba del Peret i al mateix temps es recubanitza d'alguna manera. I tot això no és una cosa aliena, no és una cosa que no és gitana, sinó que és perfectament gitana, tal com diuen ells, els graciosos. Tenen un cantador que és absolutament gitano, que té una veu magnífica, el Perutxe, que gitanitza allò que podria ser salsa, que podria ser una altra música ben diferent, molt més paia.
2: La rumba catalana no és un fenomen únic, sinó que té variants pròpies a Lleida, Gràcia, al Raval o a Catalunya Nord. Aquesta xarxa d'intercanvi musical entre comunitats gitanes continua viva i en constant evolució.
6: No hi ha una rumba catalana única, hi ha una rumba catalana d'estil de Montpeller, hi ha una rumba gitana barcelonina diversa, també segons els barris. Si parlem de la rumba de Paret Reyes, la rumba d'Arrels de Gràcia, la rumba de Sabor de Gràcia, etc, etc. La rumba catalana de Lleida, que és un altre estil de rumba també. Tot això, hi ha una gran diversitat. Hi ha una rumba flamenca a Andalusia, podem parlar-ne des del principi, això des dels anys 60. Tot això, hi ha una xarxa interna, hi ha uns corrents interns que no tenen res a veure amb el que sabem nosaltres als paios, sinó que són intercanvis gitanos entre gitanos de Madrid, de Jerez de la Frontera, de Barcelona, de Perpinyà, de Montpeller, etc, etc. Tot això transita entre a l'interior del món gitano des de fa anys, molts anys. Des de Lleida estant, per exemple, diran que la rumba gitana va néixer a Lleida. No sé què dir-ne, el garrotín, hi ha una modalitat de garrotín que és pròpia de Lleida, efectivament, el garrotín que es pot transformar fàcilment en rumba també. Des de Barcelona estant, us diran que a Gràcia, doncs, el Pescadilla va ser el primer rumbero. A Hostafrancs us diran que altres rumberos existien a Hostafrancs abans. Al Raval us diran que tot això és difícil, és complex. Si sortim de Catalunya totalment, anem a Montpeller, anem a Arles, i tindrem tota l'òrbita de músics com ara Manites de Plata. Manites de Plata va néixer abans que tota aquesta gent, va néixer el 1921. Clar, no era rumbero professional, era rumbero ocasional, però també feia rumba des dels anys 60. És a dir, que hi ha una rumba que s'escampa, que apareix entre els gitanos en els anys 60, a Andalusia, a Madrid, suposo que no he estudiat gaire, probablement a Madrid, a Barcelona, a Lleida, a Montpeller. Tot això és una cosa molt complexa, que té una explicació i una clau, una lectura interna.

jo menjo sol tot l'hivern, t'abraço, camino aquest carrer, t'abraço, m'enfonso en el no-res, t'abraço. Jo compro un encenedor, t'abraço, de nit em crec que et veig, t'abraço, potser volen

tot són preguntes que mai tenen resposta. Tocat no sé per quina absurda mà se sent un violí. Perquè et fa mal, això no n'hi ha dubte.

fer moltíssimes coses que no són res. Partint d'aquest principi tot és ara i res. Partint d'aquest principi

0: les coses que no són res. Partint d'aquest principi tot és ara i res. Partint d'aquest principi tot és ara i res.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Tarda de pluja a muntanya i que es anirà tapant el cel a la resta de Catalunya Nord amb unes temperatures que avui han sigut molt més moderades que les d'ahir i han arribat tot just a 26 graus a la plana, tot i que amb molta humitat. Aquest vespre les temperatures no baixaran gaire a la zona de la plana, tot just arribaran a 18-19 graus al que és el Rosselló, i sí que seran més fredes cap a muntanya amb 9-10 graus a Cerdanya i al Capcir. Demà el dia es llevarà amb sol i núvol i s'anirà tapant de cara al vespre amb ruixats que poden caure demà a la nit. Aquests ruixats poden tenir forma de tempesta en algun punt proper a la costa. Dissabte, de fet tot el cap de setmana serà bastant inestable i dissabte serà bastant passat per aigua des del matí fins al vespre, amb possibilitats també de tempestes a prop de la costa. La nit de dissabte a diumenge es poden formar algunes boires i diumenge donarà una mica de treva al temps durant el matí, tot i que a la tarda tornarà a ploure, en aquest cas tant al Rosselló com al Conflent i al Vallespí, sí que a Cerdanya diumenge podria estar el cel tapat però sense aigua. De cara a dilluns, tot i que encara falta molt, sembla que el matí també serà una mica assolellat cap a muntanya i tapat a la costa, però de cara a la nit o a dimarts podria tornar a ploure. Per tant, un temps ben entrat de tardor, amb aquestes pluges intermitents amb el sol i amb temperatures suaus, tot i que amb la humitat la sensació tèrmica pot ser més alta del que realment és.
0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: L'1 d'octubre del 1966 neix Ana Maria Agustí Flores, que és coneguda artísticament com a Nina. De ben jove ja va començar a cantar de la mà del Xavier Cugat. L'any 1989 va representar Espanya al concurs d'Eurovisió amb el tema Nacida per amar. El 1995 la Nina va publicar un disc en català titulat Començar de zero amb versions dels Eagles, cançons originals treballades amb en Lluís Gavaldà dels Pets i la musicació d'un poema del Miquel Martí i Pol. L'any 2001 arriba a la popularitat a l'estat espanyol quan es va convertir en la directora de la versió espanyola de Star Academy, anomenada Operación Triunfo. El 2005 va fusionar cançons de Lluís Llach i del Joan Manel Serrat en el disc 20 anys i una nit. També va participar al musical Mamma Mia sobre el grup ABBA. En la seva trajectòria també ha treballat amb cobles i grups d'habaneres. Escoltem el tema Tot queda enrere del disc Bàsic de l'any 2008 de la Nina.

0: Fins aquí la veu de la Nina i la cançó Tot queda enrere.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Educació a Ràdio Arrels.
1: Amb l'Oriana Penyer.
3: Fa poc han sortit els resultats PISA i els alumnes francesos tenen 18 punts de menys, amb al contrari del 2022. En parlem amb una professora d'història, geografia i de català, professora al Col·legi de Ribes Altes i representant de l'SNES, és l'Alea Cuder. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Han sortit els resultats PISA, on notem una baixa de nivell dels alumnes francesos. Tu, en general, com a professora, com ho veus, això?
4: Bé, doncs, clarament hi ha un constat col·lectiu de baixa de nivell, però crec que s'han de nuanciar aquests resultats. Ja la manera d'avaluar el PISA, els exercicis no porten sobre els aprenentatges reals, sinó sobre exercicis estereotipats que no reflecteixen realment el treball que es fa a les aules. Doncs són exercicis d'aplicació sense desenvolupament i sense pensament crític, i depèn molt del sistema educatiu. Són exercicis que s'apliquen a nivell internacional i doncs hi ha sistemes educatius molt diferents. I a França intentem fer pensar els alumnes, fer reflexionar els alumnes coses que no es fa arreu.
3: I molts pares, ho podem veure sobre les xarxes socials, pares i antics professors o professors de l'educació nacional, posen la falta sobretot en les pantalles, en les xarxes socials, per a aquesta doncs, baixa de nivell. Tu ets d'acord o no?
4: Pot ser que és una de les raons, evidentment els alumnes passen molt més temps davant d'una pantalla, no llegeixen, no passen temps a fora, evidentment pot ser que hi ha un efecte, però crec que la raó principal, sobretot, és 40 anys de sabotatge de l'escola pública i problemes estructurals com la crisi de reclutament, que va lligada a la pèrdua d'atractivitat, als salaris, condicions de treball, però també efectius importants i sobretot les desigualtats socials. Aquesta baixa de mitjans al servei públic crec que es pot posar en comparació amb aquests resultats de PISA. Si baixen els mitjans i que els resultats és que baixen els resultats a PISA, pot ser que hi ha una relació. Pot ser que si hi hagués més mitjans, hi hauria millors resultats. També podem dir que podem subratllar que els resultats baixos d'aquest PISA concerneixen sobretot alumnes de classes populars, el que també planteja la qüestió de la mixitat escolar i social, que és una temàtica central pels NES 66. I doncs, si mirem al nivell de Catalunya Nord, som el departament més pobre de França, però som el departament menys dotat. Si mirem el classificament dels establiments per índex de posicionament social, som entre els més baixos de França, és a dir, que al darrere hi ha Mallorca, i som el departament menys dotat de l'acadèmia, que ja és la menys dotada. Doncs cosa que accentua les desigualtats socials. Si mirem en detall, aquesta rentrada al setembre 2026, hem perdut 15 postes. I per arribar a la mitjana acadèmica, caldrien 50 postos complets de professor al secundari, que correspon a una pèrdua de 585 hores. Doncs, evidentment, que no podem demanar als alumnes tenir resultats excepcionals si falten hores d'ensenyament.
3: Segur. I a més, que, com has dit, som el departament el més pobre de l'estat francès i els alumnes que, malauradament, venen de mitjans desfavoritzats no tenen a casa accés a la cultura i a l'educació.
4: Clar, i doncs si l'escola pública no posa els mitjans per ajudar aquests alumnes, per fer que aquests alumnes puguin tenir totes les possibilitats del món, no pot ser màgic.
3: Exacte. I tu com a professora també notes una baixa de reflexió de la part dels alumnes actuals?
4: Potser pas una baixa de reflexió, però crec que podem notar una baixa d'implicació. És com assistim a les classes perquè és obligatori, però pot ser una falta d'interès i de, pot ser que els alumnes no entenen realment perquè són aquí, que hi ha una part del que fas aquí ara que determinarà el que podràs fer al futur. Crec que això encara hi ha molts alumnes que no ho tenen present.
3: Però això des de quan ho notes?
4: Sobretot amb el període de Covid, on els alumnes van quedar a casa i doncs treballar era com opcional. Si no ho feies, ningú no et podia dir res i doncs aquí s'ha perdut una mica l'interès de l'escola per certs alumnes.
3: I per acabar, tu com veus el futur?
4: Doncs no ho sé. Si, pot ser que si canvien les polítiques de cara al públic en general, la cosa millorarà, però és veritat que quan mirem hi ha classes sobrecarregades on tenim una quantitat sempre més important d'alumnes amb necessitats particulars i és impossible dedicar una atenció individualitzada a cada alumne quan tens una classe amb més de 30 alumnes i que la classe dura 50 minuts. Cosa que ens inquieta també des dels NES és a veure si el Ministeri voldrà o no instrumentalitzar la baixa de resultats per justificar reformes regressives, com va ser el cas del 2024 amb el xoc de savoir i grups de nivell que ataquen el col·legi únic. I tot això, com ho van anunciar aquesta setmana, reduint encara els mitjans, perquè si els serveis públics perden 54 milions, doncs, milions, perdona, evidentment que hi haurà un problema a l'escola.
3: Estàvem parlant doncs, dels resultats PISA i doncs, d'una certa baixa de nivell dels alumnes que, de fet, no cal prendre el peu de la lletra. En parlàvem amb la Lea Coder, professora d'Història, Geografia i de Català al Col·legi de Ribes Altes. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari,

0: Catalunya ben a prop.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Duoda, una mare forta en la distància. Va néixer al 803 i va morir a 843, comtessa i escriptora. Quan el joc polític del seu marit la va allunyar dels fills, va buscar la millor manera per seguir educant-los i va trobar la solució en la redacció del Liber Manualis, un llibre que també li va servir per no trencar el fil d'amor amb els seus plançons. Una vegada hi havia un comte que es va enamorar bojament d'una emperadriu bellíssima casada amb el rei més poderós de l'època. La història s'embolica, i molt, a partir d'aquí, és clar. I és tan atractiu l'argument que surt a la crònica de Miquel d'Esclot, a Curial i Güelfa i el Tirant-lo Blanc. Els inspiradors de la llegenda van ser Bernat de Septimània, comte de Barcelona, i Judit de Baviera, l'esposa del rei franc Lluís el Pietós. Duoda era llesta i amb recursos. Si va haver passió o si els van acusar d'adulteri per raons polítiques, no ho sabrem mai. El que és segur és que el comte Bernat va tenir molts conflictes a la cort franca i que en va mantenir sempre allunyada a la seva esposa Duoda. S'havien casat l'any 824 i la parella va tenir tres fills: Guillem, Bernat i Regalindis. Però la família no va conviure mai sota el mateix sostre, perquè el comte va fer que la seva dona es quedés al castell d'Usés, a Occitània, mentre ell era a la cort estimant i conspirant a parts iguals. Duoda era una dona culta, intel·ligent i amb molts recursos al seu voltant, i va aprendre a governar el castell de manera eficaç, a gestionar les terres per aconseguir treure'n un bon rendiment i fins i tot va negociar préstecs per a les operacions armades del seu marit. Potser no li sabia greu estar lluny del comte, però el que la va esqueixar és que ell s'endugués els fills per utilitzar-los com unes peces més del seu joc polític. Per això va escriure aquest manual pràctic. Sola i enyorada, Duoda es va dedicar a escriure el conegut Manual per al meu fill, Liber Manualis, un llibre pensat per transmetre valors morals i religiosos i ensenyaments pràctics al seu primogènit, en Guillem. Després de residir lluny de la vostra presència, he procurat que et sigui transcrit i adreçat aquest llibre que correspon a la intel·ligència de la meva petitesa. Eren paraules de la Duoda, que va escriure. Volia continuar educant-lo, encara que fos a distància, però sobretot necessitava mantenir el fil d'amor entre mare i fill. Que ell la trobés entre les pàgines del recull cada cop que necessités el seu consell o escalf. Per això va escriure el llibre amb un estil molt personal. Parlés del que parlés, era Duoda, la mare, la que reflectia en aquelles paraules. Una dona forta i adolorida que no es va resignar a desaparèixer de la vida dels seus fills, encara que no els va tornar a veure mai més.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Tarda de pluja a muntanya i que es anirà tapant el cel a la resta de Catalunya Nord amb unes temperatures que avui han sigut molt més moderades que les d'ahir i han arribat tot just a 26 graus a la plana, tot i que amb molta humitat. Aquest vespre les temperatures no baixaran gaire a la zona de la plana, tot just arribaran a 18-19 graus al que és el Rosselló, i sí que seran més fredes cap a muntanya amb 9-10 graus a Cerdanya i al Capcí. Demà el dia es llevarà amb sol i núvol i s'anirà tapant de cara al vespre amb ruixats que poden caure demà a la nit. Aquests ruixats poden tenir forma de tempesta en algun punt proper a la costa. Dissabte, de fet tot el cap de setmana serà bastant inestable i dissabte serà bastant passat per aigua des del matí fins al vespre, amb possibilitats també de tempestes a prop de la costa. La nit de dissabte a diumenge es poden formar algunes boires i diumenge donarà una mica de treva al temps durant el matí, tot i que a la tarda tornarà a ploure, en aquest cas tant al Rosselló com al Conflent i al Vallespí, sí que a Cerdanya diumenge podria estar el cel tapat però sense aigua. De cara a dilluns, tot i que encara falta molt, sembla que el matí també serà una mica assolellat cap a muntanya i tapat a la costa, però de cara a la nit o a dimarts podria tornar a ploure. Per tant, un temps ben entrat de tardor, amb aquestes pluges intermitents amb el sol i amb temperatures suaus, tot i que amb la humitat la sensació tèrmica pot ser més alta del que realment és.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana ens interessem per quina visió ens vol donar sobre l'actualitat també amb caràcter històric, amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui ens vols parlar de la Mari Carmen i de tot el que ha generat. La Mari Carmen és una senyora de 87 anys de Madrid que va ser desnonada de casa seva per problemes d'impagament de lloguers, i això ha generat tota una sèrie de manifestacions a l'estat espanyol, també a Barcelona, i una acampada de fet a Barcelona. I ens volies parlar a partir d'aquest fenomen concret tota una sèrie de conseqüències, no?
5: I això sempre em sembla molt interessant, és una visió, quan els historiadors, no, aquí és l'actualitat, és pas història, però ho veus d'una manera més sistèmica, és pas únicament el fet del desnonament d'aquesta pobra vella, que és en si mateix un escàndol, no? una bestiesa, un escàndol, perquè aquesta dona té segurament pocs anys a viure i la treure d'aquí, on era tota la seva vida, perquè hi ha un fons immobiliari de gent que són aquí per fer únicament diners, i la treure d'aquí és una cosa terrible, no? I això que mostra? Que mostra que tota aquesta gent que semblen tenir en aquest moment jo diria, el vent que bufa de la llur direcció, que són totes mateixes, jo diria. Són gent que són finalment, que són girat contra la gent que són diferent d'ells, no? Ben entès, els que arriben, els migrants, però pas únicament. Aquests vells que tenen pocs recursos, estudiants també que tenen pocs recursos, i tot això, si voleu, és diferent de nosaltres, ens enviem la societat amb gent de bé, no de bé. I els altres, finalment, els tenim com el vent ens fa anar de l'avant, la gent. Molta gent voten per nosaltres, per Vox, pel PP, per a França, per el Front Nacional o l'Assemblea Nacional i tot això. Podem fer cínicament el que volem. I hi haurà pas una contestació d'això, perquè l'època va amb nosaltres. I precisament en aquest moment és això que ha fet que existeix finalment dintre el cap de molta gent, moltes joves, una revolta contra això. una revolta, pas una revolta, jo diria, per trencar, per tu, una revolta, aquesta revolta camusiana que diu, no, això és inacceptable, perquè és la justícia, perquè el que volem nosaltres, volem al món, és una revolta que diu no, però que diu sí també a un altre nom, no? És pas únicament per destruir, perquè aquest món no el volem. S'ha vist també amb Ceuta, això, no? I moltes coses aquí de l'estat francès. Quan, per exemple, dient la gent diu que som espanyols, espanyols, espanyols, i els altres, que tots a la mar, no? O gent que diu la França, també som francesos, francesos, francesos, i els altres, no? Que això és estúpid, no? Perquè és pas de ser espanyol o francès, és important. Què faig quan som espanyol i què faig quan som francès? Quan ets francès, per exemple, a l'Ajuntament tens escrit llibertat, igualitat, fraternitat. I doncs sí, ser francès és mirar de fer per tu i per la gent que se respecti la llibertat, la legalitat i la fraternitat. Si no, vols pas ser pas francès, francès, francès. Et únicament per al teu grup ideològic i tots els altres els cal eliminar. Veus? És el que veiem aquí. I semblava que era difícil de concentrar una rebel·lió. Perquè semblava que molta gent jove, per exemple, aquí a França, que són d'acord amb això. No? Són d'acord amb això. Perquè finalment és la mateixa manera de veure que el supremacisme, el racisme, l'exclusió, si voleu, de tots els que són diferents i tot això. Aquesta vella era diferent, fa temps que era aquí, pagava poc, i bé, l'eliminem, cínicament l'eliminem, perquè s'hem crompat el pis i que volem fer diners, diners, diners, diners. És una mescla d'ideologia i d'un capitalisme salvatge, no? Perquè sempre ha anat pel mateix camí, això, eh? Tothom sap que, per exemple, en Franco, bé, el capitalisme salvatge de l'Espanya, encara al dia d'avui és de l'extrema dreta espanyola, de l'estat alemany, el Tercer Reich, el capitalisme llevat, li va calgui 2 mesos per anar amb els nazis, quan els nazis van arribar al poder i van ajudar a consolidar el poder. I aquest tipus de revolta, no sé pas com continuarà, això és l'actualitat, me sembla molt interessant. Per exemple, aquests crits, quan som vist a la televisió, això m'ha interpel·lat molt, quan, per exemple, van venir aquests, dic pas periodistes, perquè són pas periodistes, són complotistes, que se diu Vito Quines, o hi ha un altre que és també africà, no sé, que fan propaganda per l'extrema dreta a Espanya, van venir a la Porta del Sol i la gent, sense violència, únicament dient no volem pas parlar amb vosaltres, teniu de vos en anar, aneu-vos i això ho veig com un signe que finalment de la societat hi ha molta gent que accepten pas això. Ara els cal juntar tot aquest gent. Els cal juntar, aquí s'ajunten perquè hi ha un escandal, no? Però els calia juntar per un projecte positiu. Un projecte positiu que seria exactament el contrari, i que és l'únic projecte de futur. Perquè si hi ha gent que surt del passat, que la història eliminarà ara a poc, perquè és així el món, és els supremacistes, estem per enyorar. Però el món per ells s'acaba, per això sovint que és més violent, s'acabarà amb moltes dificultats, s'acabarà amb conflictes, s'acabarà possiblement amb moltes coses, però aquest món de supremacisme, de racisme, d'exclusió, és un món impossible a tenir ara, encara. I si aquesta gent tenia una intel·ligència que els faria sortir de la ideologia, això és el més complicat, se'n donaria un compte, no? En aquest moment, amb els moviments que hi ha dins del món, amb la facilitat d'anar d'un pol a l'altre, volgués s'encerrar dins d'una ideologia, fent fronteres, que siguin morals, que siguin polítiques, que siguin ideològiques, o que siguin tot el que sigui, és totalment suïcidari per la gent que se volen encerrar. perquè moririen de la, així, sempre, no? Hi ha obres així, el desert de Tartara, no? El desert de Tartara de Dino Buzzati, un italià, se l'ha escrit curiós. És exactament això, eh? Hi ha gent que esperen dins d'una fortificació que arriben a estar tards i mai arriben, no? I ells mateixos moren, ells mateixos, de bestiesa, entre ells se truquen i tot això. I això ho veurem, ben entès, ho veurem. I doncs no sé si és la mateixa cosa, per exemple, el que passa a França amb els estudiants, però me sembla que hi ha això també, no? Hi ha això també. Ara, l'intel·ligència d'uns polítics seria de fer un projecte amb això. Un projecte nou, completament nou. En dient nosaltres en volem pas d'això, el que volem és altra cosa. Volem un món obert, volem un món obert, i el volem fer possible. Però és això la dificultat. I és evident que aquestes coses mostren ben bé que hi ha al fons de molta gent que són, en són farts de tot això. Que això, i jo hi són, de dir tot això, fart d'això. I això te fa viure mal, si vols, eh? Te fa una mica patir de veure que deixes el món se comportar així.
4: Doncs, si més no, aquesta possibilitat, diguem, que aquest cas concret doncs evolucioni en una cosa més gran i que realment hi hagi aquesta mobilització més transversal, podríem dir, o per més criteris, però sí que és veritat que hi ha aquestes petites espurnes, doncs en el cas de l'estat espanyol amb el pel dret a l'habitatge, i en el cas de l'estat francès els estudiants, sobretot de Liceu, que també porten tota la setmana mobilitzats i des de la setmana passada ja. Això ha sigut una mica... Digues.
5: El que vens a dir, aquesta transversalitat de la gent, de la gent que veuen el món del dia d'avui, que saben que hi ha problemes, que els problemes els cal també mirar dels arreglats, pas tampoc per se tancar els ulls. Aquesta transversalitat que la gent que veu en aquest món de supremacisme, de racisme, d'exclusió, que és un món que és impossible a viure, és un món suïcidari, si voleu. Hi ha molts de gent així, i els cal atrapar un moment donat aquesta transversalitat per dir que tenim de fer una revolta, en el sentit camusià del terme, la revolta camusiana. Dic no, és inacceptable, perquè és injust, primera cosa, és injust, és inhumà, i nosaltres fem una proposta, tenim una cosa, tenim ganes de lluitar. I això és totalment la realitat del dia d'avui. Me sembla que molta gent que esperen en un moment donat que aquesta transversalitat sigui imaginada.
4: Clar, el problema d'això és si realment l'esquerra, diríem, o les forces en contra d'aquesta extrema dreta tenen actualment prou credibilitat o prou força com per vehicular tot això en un projecte polític, no?
5: Els polítics ho sé, però el poble sí. La transversalitat me sembla que s'atraparia dins la gent del poble, perquè tota aquesta gent que hi ha a la Porta del Sol, a Madrid o dins d'altres llocs, són gent que són diversos, tenen segurament pensaments diversos, venen de llocs diversos, però el que els uneix és el refús, la certesa que aquest món és inviable. El món que proposa l'extrema dreta o proposa aquesta gent és un món inacceptable, injust i inviable. I la transversalitat se té de trobar aquí. Clar que cada persona, si tan feres cada vegada diu únicament dit el teu pensament, mai arribarà a aquesta transversalitat. És el problema del dia d'avui, eh? Però si és quan tens ja una transversalitat així, és inviable que el món, és inacceptable, és injust, diguem no, i què fem? I veu, cal pensar, i això es pot pensar un món així, però pas únicament a partir d'un partit polític, pas únicament a partir d'una manera de veure la cosa, pas únicament a partir d'una esquerra, pas únicament a partir d'un centre, pas únicament a partir d'una voluntat de transversalitat per dir no a l'inacceptable.
4: I ho escapa, moltes gràcies.
5: Fins ara, adéu!
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

0: llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: El Paraulògic és un joc que ja fa uns quants anys que s'ha fet bastant famós per fer paraules a partir d'una roda de lletres. Un joc que ha tingut bastant d'èxit i que ha portat a fer-ne també una lliga del Paraulògic que enguany arriba a la tercera edició, i per això podem saludar el Pau Vidal. Bon dia. Primer he intentat explicar una mica com funcionava aquest joc, però clar, normalment aquest joc no és competitiu, és a dir, cadascú juga una mica contra ell mateix cada dia. Com es passa d'aquest joc a una lliga?
2: Sí, de fet, en realitat sí que és competitiu, perquè és un competint contra ell mateix. Això és una cosa curiosa, perquè amb els anys i les edicions hem anat veient les diferents tipologies de jugadors, i aquesta de competir contra un mateix és molt abundant. En realitat és molt més abundant del que ens pensem. Però com que també hi ha les altres varietats, precisament això ens va mig convèncer, és una cosa que ja en realitat ja la teníem al cap, de convertir-ho en un esdeveniment social, que seria la competició col·lectiva, és a dir, en aquest cas la Lliga. Aprofitant el potencial competitiu, precisament, que hi ha dins de cada persona, però també la llengua que funciona com a amalgama, ens va semblar que valia la pena desvirtualitzar-los i passar del joc secret, amagat, de jugar al lavabo tancat, a l'espectacle col·lectiu, que és el que a nosaltres ens fa gràcia com a organitzadors, no?
1: Clar, aquest espectacle col·lectiu, com ens l'hem d'imaginar?
2: Doncs l'hem d'imaginar literalment com un espectacle, perquè la dimensió social del joc és una cosa que normalment, és una cosa que en realitat tenim molt present, però que ens costa d'imaginar-nos per aquella cosa de la falta d'ambició. Però mira, hi ha una imatge molt clara per entendre-ho. Si penseu en els quintos, que són aquesta mena de bingo a la catalana tradicional, que juga a molts llocs, però allà a Sabadell, per exemple, en diuen el quinto, que és el que jo conec millor, serà això. És a dir, un col·lectiu de gent agermanats per un mateix vici, perquè això no deixa de ser un vici, però com que és un vici bastant innocu, doncs és un vici positiu, en aquest cas amb l'afegitó de la part espectacular que posem als presentadors. En el cas de les semifinals ho faig jo tot sol, i en el cas de la final ho faríem la Neus Rossell, i serà una mica, imagina't la Rafaela Carrà, a la catalana, presentant una partida.
1: Déu-n'hi-do.
2: Una mica seria això.
1: I això, a on, clar, al ser presencial, diguem, físicament, ha de fer-se en un lloc, perquè el Paraulògic hi ha gent jugant-hi una mica des de tot el domini de parla catalana i potser des de tot el món, però com s'aterra això en un lloc concret? On serà?
2: A veure, la fase virtual, que és la que s'està fent aquestes dues setmanes, els tres dies de la primera, del 21 al 23 i tres dies més del 28 al 30, és la que es fa a casa. I llavors, acabat, la gent que es classifiquen venen a fer les semifinals, que sí que es fan en llocs concrets. En el cas de Perpinyà, per exemple, de Catalunya Nord, es fa el Casal Català. Ara no em demanis la data, em penso que és el 17, no? El 17 d'octubre. I en altres llocs, a Barcelona, per exemple, fem l'Ateneu, Andorra, ja no me'n recordo on els fem, però vaja, són centres cívics, són locals en què normalment es fan activitats. I la gràcia és aquesta, que és tothom veient-se en un auditori, però alhora competint per guanyar.
1: Aquest joc, a l'inici deia que ja fa uns quants anys que dura i al principi va tenir com un boom molt fort. S'ha mantingut, diguem, tota aquesta gent? Encara hi ha tanta afició o ha fet com una mica de baixada? En quin punt està el Paraulògic ara?
2: Mira, està bastant per sobre de les previsions inicials, tant el nombre de jugadors que s'hi van apuntar com els que s'han mantingut. Ara mateix, els que juguen quotidianament són al voltant de 85.000, que és només un 15% de baixada, en relació, una mica menys, en relació als 100.000 llargs del primer any. És a dir, que tenint en compte els estudis que havíem fet nosaltres abans de fer la inversió en el joc, a partir d'altres experiències prèvies, realment, que encara es mantingui 80-85.000 persones diàries jugant amb això, és molt. Si l'haguéssim de, juntar en algun lloc per fer una final de tots els participants, estaríem al camp del Barça. Saps? És a dir, el que això ens demostra és que la competitivitat aquesta que dèiem de, amb un mateix és molt fidel. És a dir, la gent continua tenint ganes de posar-se a prova d'aquesta manera. I clar, no, això ens fa molta gràcia perquè aquest any celebrem el 5è aniversari i clar, les apostes que ja fem a dins els de l'equip és quants anys més podrem fer la Lliga perquè hi haurà participants, no? Però vaja, en principi tot fa pensar que seran molts més.
1: Doncs esperem que sí que ho siguin. En tot cas, a qui vulgui participar a la Lliga del Paraulògic, des del mateix Paraulògic ja surt, no?, una notificació, diguem, per fer aquesta part en línia, i després doncs, hi haurà aquestes semifinals a diferents ciutats, entre les quals Perpinyà. Ho hem estat comentant amb el Pau Vidal. Moltes gràcies per atendre'ns, Pau.
2: A vosaltres, home.
3: Música de proximitat.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: El Casal de Perpinyà prepara una nova edició del cicle Xinxirinxina de concerts de proximitat a Perpinyà, i aquests concerts comencen aquest mateix divendres. I per parlar una mica d'aquest cicle tenim amb nosaltres el Pablo Bonat. Pablo, bon dia.
3: Bon dia.
2: Presentava així el cicle Xinxirinxina, una mica com l'expliqueu vosaltres, què és exactament aquest cicle?
3: Mira, la nostra idea era generar un espai, diguem-ne, perquè ens preocupa una mica que sembla que la manera de consumir música actualment sembla que passi només per la cultura aquesta dels grans macrofestivals amb milers de persones, no? I amb tot el que implica, no? I ens semblava, doncs, important garantir que encara existissin espais de petit format propers, en els quals, doncs, l'artista estigui a mà, diguem-ne, i a més, doncs, generar un espai, doncs, de diàleg entre el nord i el sud, és a dir, poder obrir l'escenari a propostes actuals i emergents del nord i del sud. Llavors, això és el que fem, intentem, doncs, que cada dia comparteixin escenari grups del nord, grups del sud, i tot això ho fem amb la col·laboració, doncs, de la cerveseria de la Boc, del Bernet, i de la botiga de discos Cogullo Music. I la idea és com, enxarxant-nos amb altra gent, no?, intentem, doncs, obrir espais perquè aquesta mena de concerts de proximitat, que en diem nosaltres, doncs, puguin tenir lloc.
2: El primer concert és aquest mateix divendres a 8:15, a les 7:30 del vespre. Ens presentes una mica qui actuarà?
3: Mira, doncs, com deia, doncs, hi haurà un grup del nord que es diuen Johnny Tramuntana, que és un grup amb una proposta, diguem-ne, de rock and roll, i Les Salvatges és un grup que venen també ells de Barcelona, i en el seu cas, doncs, també fan una proposta lligada també al rock and roll, d'inspiracions, diguem-ne, californianes. I per tant, doncs, ens sembla que pot ser un concert que d'alguna manera permeti, com deia, doncs, aquest diàleg, perquè els grups, doncs, comparteixen un estil musical, diguem-ne, bastant similar. El Johnny Tramuntana, diguem-ne, podríem dir, perquè t'he dit rock and roll i prou, ell seria més un rock garatge amb alguna vinculació amb la música de surf i coses d'aquestes, però vaja, tot queda en la gran família del rock and roll.
2: En aquest cas queda la família del rock and roll. Hi ha dos concerts més programats, un el 13 de novembre i un l'11 de desembre. No sé si l'estil continua igual o canviareu una mica també d'estil musical als propers concerts.
3: Sí, canviem. Mira, el proper, doncs, el del 13 de novembre, compartiran l'escenari en Guillem Yek, el conegut per tothom a Catalunya Nord, Guillem Cau, que ens presenta, doncs, el seu un nou espectacle, sempre vinculat, doncs, a la música garatge, com ha fet ell sempre, però en aquest cas amb un format més petit, a duet, i compartirà l'escenari, doncs, amb l'Helena Casas Sal, que presenta una proposta més de cançó d'autor, més intimista, i l'Helena Casas probablement és algú que potser n'heu sentit a parlar, perquè ella era part integrant i molt activa, diguem-ne, de projectes com Pomada o Conxita, que era un grup liderat per ella, també, doncs, de música pop de fa uns anys. I el darrer dia és el dia que canviem una mica més de registres. L'11 de desembre acollirem en Chep del Grande, que és un saxofonista de Perpinyà que ha començat a fer girar, a presentar un espectacle de música d'improvisació lligada amb el jazz i que és una mica el seu univers. I acollirem, venint del sud, en Rodrigo Lavinia, que potser algú li sona perquè ha escoltat un grup que s'anomena Extraño Ways, i en Pur Tràmit, que són dos rapers, diguem-ne, dels més reconeguts de l'escena del rap en català actual, que vindran doncs, en un format de clàssic de dos rapers més un disc jockey a presentar un disc que justament acaben de treure ara, recuperant una mica les sonoritats dels anys 80.
2: Doncs aquest cicle xinxirinxina de música de proximitat que organitza el Casal de Perpinyà amb aquests concerts dobles, diguem, amb propostes del nord i del sud, reprèn, diguem, aquest cicle aquest divendres amb el primer concert, i tot això serà al Casal de Perpinyà, que és l'avinguda del Liceu, i són concerts lliures, d'accés lliure i gratuït.
3: Això, no ho he explicat, efectivament, sí, sí. Concert gratuït i això, sí, sí. M'he descuidat una cosa,
2: digues.
3: Si em permets. L'any passat, tot les dates que havíem fet en el primer cicle, teníem com una rèplica l'endemà a Eus, al Conflent, en col·laboració amb el Casal del Conflent. I enguany ens sembla interessant que recuperem aquesta col·laboració, no pas pels 3 dies, però sí que el 14 de novembre l'Helena Casas pujarà a tocar al Conflent. Encara no està tancada, diguem-ne, del tot, per tant ja ho anunciarem en el seu moment, però em sembla interessant també dir-ho en el sentit de que aquesta idea que tenim, no, d'estendre aquests projectes, aquests concerts, perdó, de petit format, ens fa molta il·lusió poder-la estendre a altres comarques.
2: Clar, i el fet que a vegades comentem que costa que hi hagi oferta cultural fins i tot a Perpinyà, i evidentment és una problemàtica que a zones com el Conflent és encara més marcada, o sigui que també ajuda en aquest sentit, no?
3: Clar, i al final acaba sent una cosa tots contents, perquè els músics venen, si els ofereixes dues dates, doncs tenen millors condicions per pujar, i per tant, doncs és un... Això, tots contents, a tot arreu tothom content, així que... Aquesta és la idea.
2: Doncs amb aquesta idea d'aquest divendres 2 d'octubre hi ha aquest concert al Casal de Perpinyà, el primer concert d'un nou cicle de Xinxirinxina. Ho hem comentat amb el Pablo Bonat, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Fins divendres.

0: Ràdio Arrels.
1: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
2: Bon dia. Avui som a l'IFCT de l'Universitat de Perpinyà per parlar de pàgina amb la Miquela Valls. Bon dia, Miquela.
3: Bon dia, bon dia.
2: Començarem per parlar de la teva relació d'infantesa amb les pàgines. No dic amb els fulls, sinó amb les pàgines impreses. Però quins són els teus records de la infantesa?
3: Tinc el record que m'ha agradat, me sembla de sempre, però de sempre no pot ser, ben bé de sempre. M'ha agradat la cosa escrita, la pàgina que gires, tant de llibre com de quadern, i potser diria també de diari. És una atracció que he tingut, doncs, de molt jove.
2: I una atracció amb la pàgina impresa en francès en un primer temps.
3: Evidentment. Ni se m'acudia que podia ser altra cosa, però me demani si fins i tot la noció de llengua, tot primer, intervenia. Era un quelcom on hi havia signes que a la primària no sabia desxifrar, on hi havia imatges. I en això me semblava molt al meu padrí, que ell no en sabia de llegir, però que l'encantava girar pàgines per, com deia ell, mirar sants, o sigui, il·lustracions, amb la terminologia, a l'antiga. Doncs els sants sempre m'han agradat en els llibres.
2: I en quin moment has passat a la llengua catalana? El teu primer contacte amb un escrit, no pas una paraula dita, amb un escrit en català.
3: Amb la literatura ho podria dir, amb un escrit ja no tant. Però segurament que deguera veure coses escrites en català durant la infantesa, en tot cas el temps al col·legi és gairebé segur. És gairebé segur perquè quan era a la classe de cinquena, el professor que ens feia música va tenir la bona idea d'ens fer aprendre una cançó en català, que era una lletra de sardana, i no fa gaire, a més, m'he adonat que era una poesia de Pere Talric feta sardana. En tot cas, hi ha una part que pertany a Pere Talric. Com ho degué escriure aquell bon home, no Pere Talric, sinó el meu professor de música, a la pissarra perquè ho recopiéssim, poc que me'n recordi. De debò no en tinc cap record. I no tinc pas el record tampoc que l'aprenguéssim únicament d'orella. Generalment ens veia escriure la lletra, doncs una cosa o altra ens hagués fet escriure. A la manera d'un tal, poc que ho sé. Poc que ho sé, ni en tinc record. En tot cas, me'n recordi ben bé que no feia problema a ningú i vam cantar de cor aquesta sardana.
2: I a partir de quan vas començar a omplir aquestes pàgines en blanc amb la teva lletra? I, bueno, si va ser poesia, si va ser, bueno, assajos, no ho sé.
3: Tinc una relació difícil amb l'escriptura. No m'agrada escriure. I punt. I tanmateix escric cada dia. No m'agrada escriure, m'encanta llegir. I doncs m'he de vigilar, m'he de corregir, perquè si no llegiria. Llegiria en lloc d'escriure. Ara, per obligació escolar, bé he hagut d'escriure. I aquesta obligació escolar l'he integrada tant que ara me la faig jo mateixa. És a dir, que no escric a fora de coses obligatòries, perquè m'han demanat un article, perquè cal fer això, perquè cal fer allò. No per gust, és fals, el mot de gust, aquí tinc tot. Perquè tinc un ple, no d'escriure, sinó d'haver escrit. Això és altra cosa, d'haver-ho fet.
2: És una cosa que comprenc. Hi ha una cosa que m'ha marcat en la teva escriptura, és que és una escriptura molt d'estalvi de paraules i molt d'elegància. I reia perquè, de fet, el títol d'aquesta conversa ha vingut de la compaginació d'aquest llibre, que aquest llibre és extraordinari, però hi ha una compaginació. Cada part, gairebé no hi ha marges, hi ha molta, molta llengua. Parlem ara dels autors que t'han marcat, que són autors de Catalunya Nord, perquè tota la vida has fet, fas i faràs una defensa i il·lustració dels nostres parlars i escrits de Catalunya Nord.
3: És el que he mirat de fer i que continuï mirant de fer. La meva descoberta, vaig tenir sort, i de la literatura catalana en general i de la literatura no catalana la vaig fer mitjançant Josep Sebastià Pons. Va ser una descoberta molt tardana i això és una cosa que no sols que me molesta, sinó que m'enrabia, perquè, me dic, normalment feies estudis, tenies professors que eren d'aquí, de Catalunya Nord, no hagués pas calgut que esperessis de ser estudiant de literatura francesa, fins de lletres franceses, per descobrir l'existència d'una literatura catalana i descobrir que un dels poetes majors era Josep Sebastià Pons, que s'havia mort l'any 62, i em vull molt al professor de castellà que tenia en aquell moment a l'Escola Normal de no haver-nos dit, ni que fos de passada, al gener del 62, que s'acabava de morir una gran personalitat. Això realment trobo que és una falta pedagògica. I he volgut, a partir d'això, a partir d'aquesta enrabiada, he tingut ganes de rectificar les coses i de fer que dins el meu ensenyament, ensenyava tot primer francès, dins el meu ensenyament passés quelcom d'aquesta literatura catalana. Estic pensant ara concretament als trobadors. Del meu temps, que em fa de temps, a la classe de tercera se feia un tast de literatura medieval i de literatura del segle XVI. Vaja, se parlava dels trobadors. Me sembla que el mot era pronunciat, però ràpidament se passava als que eren presentables, és a dir, les trouvères. I quan això, jo era al curs complementari d'Argelès, quan això se passa, en plena plana rossellonesa, i que ni te diuen que hi ha un Guillem de Cabestany, que hi ha molt a prop un Pons d'Urtafà o l'altre de Palol, d'Elna, però te dius, però quina mancança pedagògica, a costat de quina oportunitat passaven aquests bons professors que segurament ho ignoraven tot això. Però no era pas normal que ho ignoressin, la formació i la formació de pedagogs els hi hauria d'haver ensenyat. I és llàstima que gent de la meva generació que tenien, jo he nascut al 45, que tenien encara prou present el català a casa i dins la societat, que això fos deixat completament cotiu, fos completament desaprofitat, i que el món de l'escola fos quelcom de completament diferent, un món tan diferent que podia costar molta gent d'adaptar-s'hi, o bé t'hi adaptades i seguies la regla, o bé no t'hi adaptaves, i s'entén que gent no s'hi adaptessin, quan amb al·lusions a coses pròximes, a un...

0: L'impressió que tinc quan tu escrius sobre la Simone Gai, que sigui en llibres o en pàgines que seran publicades per la web, i penso en tot el que fa la Teresa Dalmau en torn de Dia Literària, la impressió que tinc és que aquestes pàgines en blanc es tornen de color amb la Simone Gai. Parla'm de la teva relació. Com la vas descobrir?
1: Vaig descobrir l'existència de la Simone Gai gràcies a en Pere Verdaguer i gràcies al seu opuscle Lectures escollides rosselloneses, en què, per les necessitats de l'ensenyament, el 1966, feia una antologia del que considerava els principals autors, i tenia raó la seva consideració, els principals autors de Catalunya Nord, que els alumnes que volien presentar la prova de català del BAC havien de conèixer, en tot cas, podien pouar aquí de dins. I la vaig descobrir pel poema Camí de cases noves, que de fet és un dels millors poemes, eh? Ara, per interessar-m'hi més profundament en temes de recerca, bé, diguem que és perquè m'hagués prou interessat de treballar sobre Josep Sebastià Pons, amb el qual m'ha vingut, en fi, és una manera de parlar perquè mai no l'he conegut, eh? M'ha vingut amb la seva poesia, no pas per una qüestió d'agregació, gens ni mica, sinó perquè a l'atzar del que se trobaven a les biblioteques i llibreries de Montpellier quan jo era estudiant, o sigui, abans de 68, hi havia acabava de sortir Cantilena, en edició bilingüe de Gallimard, publicat a París, i hi havia també algun llibre editat pels Occitans, per la col·lecció Missatges, on poemes, hi havia una selecció de poemes de Pons en català i en francès. I me'n recordi perfectament de l'impacte que em va fer de llegir el poema que després he sabut que era inspirat pel Molí d'en Cassanyes de Sureda, que diu «El feix transparent no es deixa assolellar, l'alba no té prou brancs per saludar la brisa». I això ho llegíem, del temps de la comunitat estudiantil, ho llegíem amb el qui esdevindria el meu home i en Bernat Riu, el futur periodista de l'Independent. I ens donava, en fi, una fruïció que no expressàvem, però que érem bocabadats davant d'aquesta senzillesa, puresa i gran poesia. I com que s'encerta que jo som de Sureda, veieu, és més Sureda que l'agregació que m'ha apropat d'en Pons, per dir-ho clarament, no. És que he trobat el meu país dins la poesia. I fins aleshores havia trobat paisatges dins textos de Colette, per exemple, o textos de Proust, paisatges que m'havien engrescat, però que no eren els meus. I aquí tot coincidia, el meu paisatge i la poesia.
0: Bueno, ets membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ets una de les veus de Catalunya Nord al Sud. Què penses del paper que hem de jugar? I en un moment particularment desolador amb el projecte de supressió del màster d'estudis catalans aquí, quin paper hem de jugar els catalans del nord respecte al sud? Com els podem guiar finalment?
1: M'agradaria tenir la recepta. M'agradaria. Però respecte a la gent del sud, veiem, hem de ser dignes. És a dir, que no hem pas de tenir una actitud lleugera, tampoc ens hem de mantenir a distància, però ens hem de mantenir a una certa distància, anava a dir com els animals, saps, que reserven la distància de seguretat, mantenir-los a una certa distància, no pas per evitar, sinó per plantar-nos com el que sem. Sem catalans i sem gent del nord, amb els nostres particularismes, amb les nostres particularitats, que això no priva pas de tenir un sentit d'unitat i de llengua comuna. I com més fem servir la nostra llengua i com més escoltem la llengua dels altres, més estem convençuts

0: conjunt d'aquesta universitat, unicitat dins la diversitat.
1: Moltes gràcies, Miquela, i que tingueu, oients, un bon dia.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Tarda de pluja a muntanya i que es anirà tapant el cel a la resta de Catalunya Nord amb unes temperatures que avui han sigut molt més moderades que les d'ahir i han arribat tot just a 26 graus a la plana, tot i que amb molta humitat. Aquest vespre les temperatures no baixaran gaire a la zona de la plana, tot just arribaran a 18-19 graus al que és el Rosselló, i sí que seran més fredes cap a muntanya amb 9-10 graus a Cerdanya i al Capcí. Demà el dia es llevarà amb sol i núvol i s'anirà tapant de cara al vespre amb ruixats que poden caure demà a la nit. Aquests ruixats poden tenir forma de tempesta en algun punt proper a la costa. Dissabte, de fet tot el cap de setmana serà bastant inestable i dissabte serà bastant passat per aigua des del matí fins al vespre, amb possibilitats també de tempestes a prop de la costa. La nit de dissabte a diumenge es poden formar algunes boires i diumenge donarà una mica de treva al temps durant el matí, tot i que a la tarda tornarà a ploure, en aquest cas tant al Rosselló com al Conflent i al Vallespí, sí que a Cerdanya diumenge podria estar el cel tapat però sense aigua. De cara a dilluns, tot i que encara falta molt, sembla que el matí també serà una mica assolellat cap a muntanya i tapat a la costa, però de cara a la nit o a dimarts podria tornar a ploure. Per tant, un temps ben entrat de tardor, amb aquestes pluges intermitents amb el sol i amb temperatures suaus, tot i que amb la humitat la sensació tèrmica pot ser més alta del que realment és.
5: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
6: Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
3: Com cada mes anem fins a Àsia, anem en aquest cas fins al Japó per saludar el nostre, els nostres ulls, diguem, al Japó, que són el Josep Solano. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Aquesta setmana, Josep, ens portes una història que torna a posar sobre la taula les dificultats que tenen alguns estrangers per quedar-se al Japó. Què està passant exactament?
4: Doncs sí, el que està passant és un problema que afecta sobretot els estrangers que han vingut al Japó per muntar un negoci. Parlem dels que es diuen els titulars del visat de business manager, un visat que permet a un estranger residir al Japó per gestionar una empresa. I les dades són força contundents. Durant els primers 6 mesos d'aquest any, 953 persones en aquest visat, a 953 persones en aquest visat han marxat del Japó sense completar els tràmits necessaris per tornar-hi. A la pràctica, això vol dir que han abandonat el país definitivament.
3: I això ho ha fet molta més gent que altres anys?
4: Moltíssimes més. La xifra és

0: aproximadament 4 vegades superiors a la del mateix període de l'any passat. I a més, hi ha una tendència molt clara. Abans de l'enduriment de les normes, entre el gener i setembre de l'any passat, marxaven sense permís de reentrada unes 40 persones al mes. Després la xifra es dispara. El novembre ja eren 80, el desembre 114. I el juny, que és l'última dada disponible, van marxar 226 en un sol mes.
1: Clar, però com és que està marxant tanta gent?
0: Doncs el Japó ha endurit molt les condicions d'aquest visat, la reforma que va entrar en vigor l'octubre de l'any passat, i el canvi més important que va passar o que es va produir amb aquesta reforma és que abans calia demostrar un capital d'uns 5 milions de iens, que més o menys ve a ser uns 30.000 euros, i ara calen 30 milions de iens, que són aproximadament uns 170.000 euros. Estem parlant, per tant, de multiplicar per 6 la quantitat necessària per muntar un negoci aquí al Japó.
1: Déu-n'hi-do, i no és només posar els diners sobre la taula, no?
0: No, no, no, no. També s'exigeix que l'empresa tingui almenys un treballador a temps complet, que sigui japonès o un resident estranger amb permís de residència, i com ara un resident permanent, i per tant, doncs, no n'hi ha prou tenir una empresa registrada, sinó que el govern el que vol assegurar-se és que es tracta d'un negoci real amb capital suficient i activitat econòmica efectiva.
1: I aquí és on hi ha molts empresaris que deuen tenir problemes.
0: Exactament. Un especialista en immigració de Niigata explicava aquesta setmana que aquest és probablement el principal obstacle amb què ens troben els titulars actuals d'aquest visat. Molts dels clients d'aquest especialista en immigració li diuen directament que no poden reunir 30 milions de iens. I això és molt important perquè no estem parlant només de grans empreses o d'inversors, estem parlant de petits restaurants, de botigues, de negocis petits que no tenen la capacitat de poder trobar 170.000 euros al canvi.
1: Clar, perquè ara mateix per obrir un restaurant has de trobar aquests 170.000 euros.
0: Correcte, i alguns actualment ja estan tancant. Hi ha casos de restaurants de cuina índia o nepalesa, per exemple, que han estat oberts durant molts anys i ara els seus propietaris es troben amb una dificultat molt concreta, no? Poden tenir un negoci que els hi funciona, de tenir clients, de pagar els seus impostos sense gaire problemes, però no disposar de 30 milions de iens, de, recordem, 170.000 euros, que ara els exigeixen. I aleshores han de decidir si intenten continuar, canviar la situació migratòria o tornen al seu país.
1: Clar, perquè els que tenen el visat, diguem, els que tenen en línia el visat, aquests no han de reunir aquests 30 milions d'euros?
0: No, immediatament no. I aquest és un dels temes importants. El govern ha establert un període de transició, un període de gràcia de 3 anys, fins a l'octubre del 2028. Durant aquest temps, els empresaris que ja són al Japó han de complir aquests nous requisits o presentar un pla per fer-ho quan renovin el visat. Per tant, teòricament encara tenen un temps de marge. El problema és que ningú no sap exactament fins a quin punt les autoritats seran flexibles.
1: Crec que he dit 30 milions d'euros i eren de iens, eh? Que crec que no donen la dada. Clar, el que deies, aquest problema que ningú sap exactament com seran de flexibles, això ha de crear molta incertesa.
0: Moltíssima. La mateixa agència d'immigració explica que tenir 30 milions de iens no implica automàticament que rebutgin el visat. Diu que la decisió es prendrà tenint en compte globalment la situació del sol·licitant i de la seva empresa. Però, clar, la formulació és bastant ambigua i els professionals que treballen en aquests casos estan mirant molt atentament què farà realment immigració quan comencin a arribar les renovacions.
1: Clar, perquè evidentment aquesta situació deu estar també provocant problemes, diguem, econòmics al país. Com és que el govern s'ha posat tan dur amb aquest visat?
0: Doncs perquè durant anys també hi han hagut molts abusos. Les autoritats han detectat molts casos de persones que registraven empreses pràcticament fictícies, empreses pantalla o que presentaven documentació fraudulenta simplement per aconseguir un estatus de residència. Parlem molt sovint de la comunitat xinesa. Per tant, el govern diu que es vol netejar el sistema i impedir que el visat de business manager s'utilitzi com una porta d'entrada al Japó sense tenir un negoci real al darrere. I aquest objectiu, en principi, és bastant difícil de discutir, és legítim. El problema és com s'està aplicant.
1: Clar, és que una cosa és perseguir el frau i l'altra és fer fora empresaris que tenen un negoci.
0: Exactament. I aquí on es troba el debat, una enquesta feta a l'abril passat per un institut d'investigació que es diu Tokyo Shoko, entre aquesta enquesta va ser feta entre empresaris estrangers, explicava que un 5,3% d'aquests empresaris estava considerant seriosament de tancar el negoci, mentre que un 45,2% deia que les noves normes efectivament tindrien algun tipus d'impacte sobre la seva activitat. Per tant, no és una minoria insignificant, sinó la meitat dels empresaris.
1: Estem parlant amb el periodista Josep Solano des del Japó, que ens porta una mica l'actualitat d'aquest país. Clar, amb tota aquesta situació de problemàtica, què poden fer aquestes persones si no arriben a poder pagar aquests 30 milions de iens i, per tant, mantenir legalment el negoci?
0: Doncs alguns estan buscant fórmules alternatives. Per exemple, hi ha empresaris que estan estudiant cedir la gestió formal del negoci a una altra persona i quedar-se com a treballadors. Aleshores, doncs, hauria de canviar el seu estatus, diguem-ne, legal, de lloc d'empresaris, doncs passarien a ser treballadors regulars. És a dir, doncs, l'objectiu és continuar treballant al restaurant o a la botiga, però deixar de ser legalment els responsables de l'empresa. Un assessor d'immigració que treballa en aquests casos creu que veurem més situacions d'aquest tipus. Algú que abans era el propietari i el gestor pot acabar treballant, per exemple, com a cuiner o encarregat del mateix restaurant.
1: Clar, i amb aquesta jugada no necessàriament han de desaparèixer aquests negocis.
0: No, el que canviaran seran els propietaris, però no els negocis. I aquesta és una distinció important, perquè el que pot desaparèixer és l'estatus migratori de l'empresari i el negoci pot continuar existint, però sent gestionat per una tercera persona. I això pot fer que moltes d'aquestes sortides que veiem no acabin de ser simplement empresaris que tanquen, sinó simplement persones que canvien el seu estatus de residència.
1: Clar, perquè això, de quina dimensió estem parlant? És a dir, quanta gent té aquest visat al Japó?
0: Doncs és un visat que els darrers anys havia crescut molt. A finals del 2025 hi havia 46.781 persones amb aquest estatus al Japó. Són gairebé 20.000 persones més que 5 anys abans i prop de 30.000 més que fa una dècada. I hi ha un altre detall interessant, com mencioné abans, aproximadament la meitat són ciutadans xinesos. Per tant, qualsevol canvi en les condicions d'aquest visat afecta una comunitat empresarial estrangera molt considerable, com són els xinesos.
1: Clar, aquesta situació, ja n'hem parlat en alguna altra trucada que t'hem fet, és una mica contradictòria amb la situació que té el Japó, perquè al final és un país que està perdent població, que necessita treballadors i que necessita empreses estrangeres. Clar, això entra una mica en contradicció, no?
0: I tant, és una grandíssima contradicció. El Japó actualment, si hi ha una cosa que necessita, és mà d'obra estrangera i empresaris estrangers que inverteixin al país. Durant anys, el Japó havia anat obrint vies perquè més estrangers poguessin venir a treballar i poguessin establir-se tant com treballadors com empresaris estrangers. Però ara mateix està intentant fer molt més estrictes les condicions per entrar, residir i mantenir fins i tot determinats estatus. En el cas que parlàvem dels empresaris, la idea és molt clara. Si vens al Japó com a empresari, has de demostrar que tens un negoci molt sòlid, perquè invertir i 30 milions de iens, que recordem són 170.000 euros, és una barrera molt elevada per un petit emprenedor que vulgui establir-se aquí.
1: I clar, els 900 que han marxat durant els primers 6 mesos poden ser només al principi.
0: Exacte, perquè les dades mostren que amb el nombre de persones que marxen sense completar el procediment de reentrada no para de créixer, i això que encara estem enmig del període de transició. La gran incògnita serà quines dades trobarem a partir del 2027 i sobretot quan s'acosti l'octubre del 2028, quan s'acaba aquest marge per adaptar-se a les noves regles.
1: Clar, per tant, l'abast real del problema encara trigarem mesos o fins i tot anys a saber-lo.
0: Exacte, ara mateix estem veient les primeres conseqüències, però el que sembla clar és que el Japó està intentant canviar la filosofia d'aquest visat. Durant anys, sobretot en el període del malaurat Shinzo Abe, la porta volia estar oberta a persones que volguessin venir, crear una empresa, invertir al país, començar una nova vida. Ara el missatge que el govern dona és diferent. Pots venir a fer negocis, però has de demostrar que tens un múscul financer suficient per fer-ho. Perdó. I per una empresa gran, doncs, no és un gran problema. Però per muntar un petit restaurant familiar, doncs, pot significar haver de tancar després de molts anys de feina.
1: Clar, és que fins a quin punt és compatible, o sigui, exigir a totes aquestes empreses tan sòlides i un múscul econòmic tan gran amb atraure petits emprenedors. Vull dir, no, la majoria de petits emprenedors no es poden permetre una morterada de diners així el primer dia, no?
0: Evidentment, evidentment. I el govern, doncs, sembla no entendre-ho, perquè una cosa és lluitar contra les empreses fictícies i el frau, que és perfectament legítim, i una altra és acabar creant un sistema en què només els que tenen molts diners poden permetre ser empresaris estrangers al Japó. I aquest és probablement el debat que haurem en els pròxims 2 anys. No tant sobre si el Japó vol controlar el seu sistema migratori, que això ja hem vist amb connexions passades, que sembla bastant clar, sinó sobre quin tipus d'estrangers vol que es quedin al país. Perquè al final, darrere d'aquests 900 casos, no només hi ha xifres, hi ha gent que havia vingut al Japó per muntar una empresa, que havia invertit diners, que havia construït una clientela, que havia portat a la seva família, que havia començat una nova vida, i ara alguns estan descobrint que per continuar formant part d'aquesta vida necessiten 6 vegades més del capital que fa només un any, i això és un increment fora del que és totalment raonable, no?
1: Josep Solano, com cada mes, explicant-nos una mica la realitat a l'Àsia i en aquest cas al Japó, que és on resideixes. Josep Solano, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Radio Arels, a Salses, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, donívola i latent, i les relacionaré amb el poemari de l'Ingrid Ubiol, publicat el 2025 a la col·lecció Gargal de les edicions Paraules d'Illa. Latent, que entenem sovint com endèmic, permanent en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem els sentits segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa de plana de vi, com diu el diccionari de l'Alcube Moll, donador, que li agrada donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i en formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular. La cito. Cerca-les per tot arreu les llavors de la vida. I encara més singularment s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix com fins la dona per paiol. Voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius saltotora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia Ecce Homo, d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. Ecce Mulier, una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona. Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Cel obert són els protagonistes musicals aquests dies a Ràdio Arrels, amb nosaltres el Miquel, pianista i guitarrista, la Laia, cantant, i el Martí, violinista i guitarrista també. Quines evolucions diríeu que ha tingut la vostra música des del vostre primer treball el 2004, que era Llum?
4: Doncs nosaltres, per nosaltres ha tingut una transformació en diferents nivells. Crec que tindre un projecte d'aquest tipus, per nosaltres, és una plataforma de creixement personal, professional, emocional, en molts sentits. I, en primer lloc, personalment, crec que ha sigut i segueix sent un camp d'aprenentatge constant, de parlar les coses, de com tractar-nos millor perquè al final el camí sigui molt més satisfactori. I per altra banda, òbviament, hi ha la part estrictament musical, que és el que em comentes. I a nivell musical, és el que comentàvem el primer dia de l'entrevista, que realment teníem una idea preconcebuda de com creiem que seria tot això, i al final, tocant, fer tot aquest procés junts, des de la composició fins al final, que és el que passa quan anem als concerts i toquem aquestes cançons, passant pel procés d'arranjament, d'assaig, de producció, de gravació a l'estudi, doncs també apareixen com aquests petits moments de qüestionar-nos de si ens sentim a gust, no ens sentim a gust, si ens sentim còmodes, com canviaríem. I això és un lloc on desenvolupar-nos musicalment com a músics i també l'evolució de Cel Obert ha coincidit amb la nostra evolució com a músics estudiant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. I com dèiem també, hem virat d'aquest pop que inicialment pensàvem que seria una etiqueta més de pop festiu cap a un pop més introspectiu, però sense renunciar a aquesta energia que hi ha al directe amb la banda i sense renunciar tampoc a parlar de les coses que creiem que són importants. I al final tot això ha acabat confluint al que creiem que és un so Cel Obert, no? Que la gent que ens pugui escoltar reconegui el que fem, i això és una cosa que quan ens la diuen ens encanta i ens fa sentir molt contents.
3: Mm. Em dèieu abans que per compondre les cançons doncs ho feu tots tres, sobretot des del segon treball, el segon i penúltim treball, doncs, que és Ombres. Quines condicions necessiteu tots tres, doncs, per posar-vos a compondre? Necessiteu realment estar tots tres posats i dir ara ens posem a compondre, o a vegades us venen idees quan esteu fent una altra cosa i dieu ostres, això val la pena, i us poseu llavors a fer la cançó? Com funciona una mica el procés?
5: Hi ha una mica de tot, o sigui, en general ens ja tanquem unes setmanes per trobar-nos i compondre, però sí que sovint hi anem amb els deures fets a casa i si no tenim idees en aquell moment, revisem les notes del mòbil, que és el que fa ara tothom quan té una idea i se l'acut, ens fem una nota d'àudio, i sovint a partir d'aquestes notes d'àudio podem rescatar idees que a vegades són molt inicials i s'acaben quedant en poca cosa, i a vegades són el nucli de la cançó. I a partir d'aquestes idees que ja diguéssim prefetes, o si estem inspirats, com el dia que vam compondre Niu, doncs anem estirant, i durant el llarg d'aquesta setmana que habitualment ens delimitem per compondre, doncs anem intentant deixar acabada la cançó. Hi ha cançons que surten ràpid, hi ha cançons que en un dia o en unes hores estan fetes, hi ha cançons que després d'una setmana i fins i tot havent-la portat a l'estudi segueixen evolucionant i seguim trobant els matisos, i al final és cada cas és concret i particular i és un procés que podria no acabar-se mai.
3: I llavors, com ho sabeu quan una cançó està ja acabada? És el moment on esteu d'acord tots tres, o sempre hi ha algú que dubta una mica encara?
6: Jo el que diria és que com que constantment ha de passar tot el que fem, cada vers, cada acord ha de passar tres filtres constantment, no? Llavors, això per un costat ja ens ajuda a que la cançó surti molt més rodona, no? Ja surti sense tants matisos després a definir. Sí que quan, o sigui, acostumem a treballar, no? Doncs a dir, vale, tenim l'estrofa, tenim la tornada, tenim un pont, i acabem amb aquesta tornada o acabem d'aquesta manera. Clar, la decisió final de decidir quan està acabada i com està acabada acaba sent un cop a l'estudi, quan ens posem a produir-la, no? I hem de decidir doncs, coses més concretament tècniques i de producció que ens ajuden després també doncs, a veure quin és la, com acaba sent la cançó. A vegades dista molt la maqueta que tenim feta o la idea que teníem feta quan la componem a com acaba quedant un cop produïda. Però bueno, també és veritat que els tres cada vegada tenim més clar quan anem a l'estudi com volem que surti aquesta producció i quines idees tenim, perquè també s'ha anat parlant quan fèiem la composició entre els tres.
5: Hi ha una frase molt habitual que és que una obra no s'acaba sinó que s'abandona. I jo crec que té, que hi ha part de raó en aquesta frase, de que a vegades podries seguir millorant coses d'una obra, però simplement decideixes que potser no val la pena invertir-hi més temps. Però jo crec que també hi ha un rerefons una mica més bonic, que és que a vegades les cançons s'acaben, però això no perquè creguis que ja estan acabades i són perfectes i no vulguis fer més, sinó perquè l'escoltes i dius, vale, potser canviaria més coses, però jo crec que així tal com està ara, està bé, i donar-li més voltes a la cançó potser seria treure-li valor d'allò que vols explicar o d'allò que vol transmetre. I no sé, crec que és una frase que és una mica crua, però que és molt certa.
4: Sí, també hi ha una altra idea, que és que, o sigui, es comenta molt al gremi que quan fas una cançó que per tu, de manera subjectiva, creus que és una bona cançó, que et representa o que n'estàs content, surt de forma molt fàcil, vas a l'estudi amb pocs elements, la tens vestida, i en canvi quan has d'anar a l'estudi, vestir-la amb 50 capes, allò que mai acabes, realment potser no és una cançó que realment et representa i potser és una cançó que no has de treure. I ens agrada molt aquesta idea de construir cançons que ens representin i que per nosaltres compleixin un bon estàndard de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, i fer-la senzilla i a partir d'aquí vestir-ho i que puguem tindre aquesta sensació que acostuma a ser comuna de nois, ens mirem i sempre pensem,
6: ja ho tenim.
4: Ho tenim. I acostuma a ser una sensació compartida. I segurament, bueno, de fet, segurament no. Altres vegades que hem començat a produir maquetes de cançons i no ho hem vist clar i anem vestint i no ens acaba convencent, són cançons que mai han sortit i mai sortiran a la llum.
3: Doncs ara parlarem de la cançó Que vinguin els dies, que ve doncs del treball que vau treure l'any passat, que era el treball Ombres. Com va venir la idea d'aquesta cançó?
6: Doncs aquesta cançó la vaig compondre jo, la Laia. És una cançó que vaig escriure a la meva parella, el Miquel. Un dia, de fet, a la platja amb la meva millor amiga, jo portava uns dies una mica ennuvolada, allò mentalment, de moltes coses al cap i una mica agobiada, i em va dir, tia, per què no t'endús la guitarra i toques una estona, que sempre et va bé, no? I anar fent, anar tocant, de cop em va venir la melodia, em va venir la lletra, va sortir també una mica com allò que dèiem de Niu, no? Que va ser algo super ràpid i li vaig dir, ai tia, crec que m'ha sortit una cançó per Miquel. I no la tenia ni maquetada ni res, que va ser com tot molt cutre, vaig escriure la lletra allà rapidíssim amb el mòbil i de fet al cap d'un parell de dies teníem gravacions a l'estudi i els hi vaig dir, escolta, és que crec que tinc una cançó que està guai, no té gaire estructura, perquè realment no té l'estructura típica, no? Que seria doncs estrofa, tornada, tal, però crec que és xula, els hi vaig tocar i crec que els tres vam dir, vale, mola i endavant.
3: Doncs escoltem Que vinguin els dies de Cel obert.

0: O que visquis, tinc un lloc per tu i pels dos. Si només hi ha una vida, creix l'amor al teu cantó.
1: Aquesta cançó es deia Que vinguin els dies i és del trio Cel Obert. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per escoltar una última cançó d'aquest grup.
2: Radio Arrels, a Puntellà, 95.

tot és fosc als entorns. Els ulls cerquen a terra un lloc per descansar,

només sap el desori i el crit va pujant. És un vals com un altre, però és fet per ballar sol. Una dansa salvatge que no sap lo que vol. Tan vols per la cambra

dic l'escala, dic els jocs de cada tarda i alguns jocs prohibits les tardes de dissabte. Empúries vora el mar, el cel ens ajudava a sortir de l'infern.

fer-se amb ells el mascle. Quan dic l'escala dic les dunes i les platges i els carrers on el sol entrava dins les cases escalfar-nos l'hivern que els vents esgarrapaven i a fer somriure els vells de qui apreníem tantes paraules que hem perdut.

jugar tot sol a vora d'un camp. Vos fa venir coses, xou de mamà al cel. Vos fa créixer un brifoll, xou de ser escolar. Vos fa trascolar el vi de la missa, això.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

aquests minuts serrens que es poden escapar, que es poden escapar abans que...

Ara vés-te'n cap a casa i demà seràs nou. Matí unes rialles

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Pià 95.

estimo el meu cant, perquè sé que han callat tantes boques, tants clams, diguent la veritat.

ullastre i colla de cabrons. Careto, cromo i gruller, manefla, cuc i botifler. Fascinarós i escanyolit, macarra, tu.

Vinga! Patata, figa i perrús, buraco i cara de lluç. Babau, burleta, llefiscos, pardal, somera, també gos. Amb l'ospedre i el cagalló, el brut barrut i fanferró. Els llepafils i llepaculs, poca vergonya,

a chorizo, peques o taujà. El peix està en costa budell, vas mal fullat, pinxo mesell. Puc allargar-ho fins

danse, ouvre les yeux et chante tant que tu peux.

tot moment toquen hores, hores de vellut d'un cel il·luminat. A tot moment toquen hores, hores d'angúnia d'un món ensangonat.

Radio Arels, aquest any, 95. There is a wind where the rose won't.